0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia. Tot i així, poden aparèixer alguns núvols baixos, no massa destacables, a partir de mitja tarda i que es mantindrien fins al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, ha estat fresqueta, s'ha dormit bé, amb una mínima que ha estat entre els 16 i els 17 graus, mentre que la màxima avui doncs, tindrà valors de justets d'estiu, per tant, molt suaus, agradables, càlids, però que no passarà dels 25 o acostant-se als 26 de màxima, com a molt, amb una humitat moderada, podríem dir, i amb poca o sense xafogor. Vents en conjunt febles en forma de brises terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia fent que la mar estigui majoritàriament amb una miqueta de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Podem veure algun núvol puntual, però seria molt escàs si és que l'arribem a veure. Per tant, pràcticament cel clar tot el dia i amb unes temperatures agradables, tot i que la tendència és que pugin una mica. Així, doncs, aquesta propera nit ens mourem entre els 17 i 18 de mínima, mentre que demà la màxima podrà acostar-se als 27 amb una humitat alta de nit, moderada de dia, vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i amb marinades canviants entre xaloc, migjorn o garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol poc destacable a partir de migdia.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut, es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
6: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra, al final l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va cordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa B, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable, i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
5: L'aparició del bidó a Cubelles seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noaida. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara a Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noaida, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
6: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i, pel que hem vist a les notícies, doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
5: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noaida demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
6: Demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaben les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
5: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noaida. Es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat. Les precipitacions de pluja registrades dimecres 9 de setembre a Cubelles van obligar a tallar els principals passos soterranis habituals del municipi. Segons va informar l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts més afectats hi havia els passos de l'Avinguda de la Riera, el carrer d'Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim en el tram de connexió entre Cubelles i Cunit. La pluja també va provocar incidències puntuals en alguns carrers del municipi. Al carrer Millera, per exemple, s'hi va acumular aigua temporalment a causa d'una intensitat de precipitació superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegram. Un cop va disminuir la pluja, l'aigua va anar desapareixent progressivament. També es van detectar problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats durant la mateixa setmana, es van anar colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, fet que va dificultar l'evacuació de l'aigua. L'empresa encarregada del servei d'aigua i sanejament, Veolia, coneguda com a CAR, va revisar els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per facilitar el drenatge i recuperar al més aviat la normalitat. Des de l'Ajuntament de Cubelles es va recomanar extremar la precaució en els desplaçaments i evitar també els passos soterranis afectats mentre es mantenien els talls. Cubelles acull aquests dies l'exposició titulada Moments, una mostra artística col·lectiva que reuneix prop d'una vintena d'obres de diferents estils i disciplines. La iniciativa posa en valor la creativitat i l'expressió artística i ofereix al públic l'oportunitat de descobrir les propostes de diversos artistes. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món, el president de l'entitat local, Juan Massip, ha explicat els detalls d'aquesta mostra i la voluntat de l'agrupació de continuar apropant l'art a la ciutadania.
7: D'obres hi ha més o menys quasi 20 i bé, vam decidir de fer aquesta expo de Moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt ampli això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones o el que sigui. I bé, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, el que no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
5: La diversitat d'estils i tècniques és un dels principals atractius d'aquesta exposició, que neix amb la voluntat de donar cabuda a diferents maneres d'entendre i de plasmar l'art. Juan Massí, president de Crea Cubelles, explica també quins són els artistes participants de la mostra.
7: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, el Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartell de Festa Major, Josep Gatell i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
5: Més enllà de l'exposició, l'entitat Crea Cubelles desenvolupa també diferents activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i la cultura artesanal. L'entitat també col·labora en diversos esdeveniments municipals i impulsa activitats dirigides especialment als més petits. Entre aquestes iniciatives hi ha els tallers infantils i els concursos de dibuix, propostes pensades per estimular la creativitat i reivindicar les activitats artístiques i artesanals en un context cada vegada més marcat per la tecnologia.
7: M'ha agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Setmana Cultural va ser. Uh-huh. O sigui, van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix pels nens, perquè, bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres, que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen, i si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin. I, clar, al final és, tot això és cultura, i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
5: Ara, amb el seu projecte més recent, l'exposició Moments, que està instal·lada al Centre Social, es podrà visitar fins al 28 de setembre. L'entitat reafirma així el seu compromís amb la visibilització de la creació artística local, amb la voluntat de convertir l'art en un espai de participació, expressió i una trobada per tota la ciutadania de Cubelles.
2: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la Festa Major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El castell de focs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
8: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Arts en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
2: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada Festa Major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda Lax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús. Tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors de Fons, que serà interpretat també per la coral centenària cubellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments, s'han revisat 9 línies elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. I és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals sobre el terreny i durant aquesta temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 un total de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions realitzades durant la campanya, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments. De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels quals se n'han solucionat 3, però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per a aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne l'estat i el funcionament. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 persones mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest pla és dissuadir, prevenir els incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l'entorn.
5: La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campo ha repassat les activitats d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'operació Trapella, protagonitzada pel personatge de l'Adel Terrible, i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa s'ha fet un sorteig d'un lot de llibres que ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Núria del Campo.
9: Al juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs, podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adel, Adel la Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs, havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs, el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs, es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
5: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de la Festa de la Verema, la Biblioteca ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes activitats programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi, d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola. Ens ho explica Núria del Campo.
9: Però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. De tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
5: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom.
2: Una subvenció acosta la reforma del Casal de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació Arturo Carrillo ha anunciat durant la festa de la Verema que l'Ajuntament disposarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims dos anys, que juntament amb recursos propis del pressupost municipal actual haurien de permetre fer obres aquí, a l'edifici situat al carrer de Colom, que acollia fins fa pocs anys la Biblioteca Municipal, a banda de tenir també els estudis de Ràdio Cubelles i departaments de l'Ajuntament. Així ho ha comentat Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el transcurs del programa especial de la Verema que ha fet Ràdio Cubelles.
10: M'agrada una notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinturó al costat, pobret, que jo crec que l'he agafat alguna cosa, de sentir-ho, no?
11: S'ha sorprès.
10: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost, i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix, per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant ja en això.
2: El projecte de reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció d'uns estudis audiovisuals nous a la planta baixa del Casal de Cultura i l'accessibilitat dels altres pisos. En aquesta línia, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, ha revelat però que segurament caldrà dividir aquest projecte en fases per poder abordar-ne el finançament.
10: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no, pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles, i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, com podem trossejar, no, aquest projecte que teníem, per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles.
2: La redacció d'aquest projecte per reformar el Casal de Cultura ve de lluny, ja que va sorgir en els primers pressupostos participatius que va organitzar l'Ajuntament de Cubelles l'any 2017, quan aleshores ja es preveia la construcció immediata de la biblioteca nova i que, per tant, l'edifici del Casal de Cultura hauria de tenir uns usos nous. D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, també ha agraït a tota la gent que treballa i col·labora en la programació de Ràdio Cubelles que ha de tornar al curs normal a finals d'aquest mes de setembre.
10: En realitat, la ràdio no para. És a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Cubelles que iniciem ara, a finals de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no? La més longeva de la comarca, per això, no? Per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina, que no es veu, com sempre dic, no? Però que que sempre estan aquí amb nosaltres i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt pues, aquest paper, no?, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Cubelles creixi i continuï en línia, no?
2: De fet, l'emissora municipal Ràdio Cubelles arrencarem amb la programació habitual a partir del 21 de setembre, quan tornarem a oferir els programes i seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu s'ha ofert igualment una programació amb tots els programes informatius de producció pròpia, excepte només els programes esportius, que tornaran a arrencar coincidint amb la nova temporada també ara a finals de setembre.
12: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicte en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabarà de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte, 12 de setembre, a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu i Manol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
13: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia. Tot i així, poden aparèixer alguns núvols baixos, no massa destacables, a partir de mitja tarda i que es mantindrien fins al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, ha estat fresqueta, s'ha dormit bé, amb una mínima que ha estat entre els 16 i els 17 graus, mentre que la màxima avui doncs, tindrà valors d'ajustets d'estiu, per tant, molt suaus, agradables, càlids, però que no passarà dels 25 o acostant-se als 26 de màxima, com a molt, amb una humitat moderada, podríem dir, i amb poca o sense xafogor. Vents en conjunt febles en forma de brises terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia fent que la mar estigui majoritàriament amb una miqueta de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Podem veure algun núvol puntual, però seria molt escàs si és que l'arribem a veure. Per tant, pràcticament cel clar tot el dia i amb unes temperatures agradables, tot i que la tendència és que pugin una mica. Així, doncs, aquesta propera nit ens mourem entre els 17 i 18 de mínima, mentre que demà la màxima podrà acostar-se als 27 amb una humitat alta de nit, moderada de dia, vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i amb marinades canviants entre xaloc, migjorn o garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol poc destacable a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia. Tot i així, poden aparèixer alguns núvols baixos, no massa destacables, a partir de mitja tarda i que es mantindrien fins al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, ha estat fresqueta, s'ha dormit bé, amb una mínima que ha estat entre els 16 i els 17 graus, mentre que la màxima avui doncs, tindrà valors d'ajustets d'estiu, per tant, molt suaus, agradables, càlids, però que no passarà dels 25 o acostant-se als 26 de màxima, com a molt, amb una humitat moderada, podríem dir, i amb poca o sense xafogó. Vents en conjunt febles en forma de brises terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar estigui majoritàriament amb una miqueta de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Podem veure algun núvol puntual, però seria molt escàs si és que l'arribem a veure. Per tant, pràcticament cel clar tot el dia i amb unes temperatures agradables, tot i que la tendència és que pugin una mica. Així doncs, aquesta propera nit ens mourem entre els 17 i 18 de mínima, mentre que demà la màxima podrà acostar-se als 27 amb una humitat alta de nit, moderada de dia, vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i amb marinades canviants entre xaloc, migjorn o garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol poc destacable a partir de migdia.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut, es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
6: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra. Al final, l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va coordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable, i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
5: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noaida. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara a Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noaida, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
6: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i pel que hem vist a les notícies doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
5: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noaida demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
6: Demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaba les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
5: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noaida, es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat. Les precipitacions de pluja registrades dimecres 9 de setembre a Cubelles van obligar a tallar els principals passos soterranis habituals del municipi. Segons va informar l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts més afectats hi havia els passos de l'Avinguda de la Riera, el carrer d'Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim en el tram de connexió entre Cubelles i Cunit. La pluja també va provocar incidències puntuals en alguns carrers del municipi. Al carrer Millera, per exemple, s'hi va acumular aigua temporalment a causa d'una intensitat de precipitació superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegram. Un cop va disminuir la pluja, l'aigua va anar desapareixent progressivament. També es van detectar problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats durant la mateixa setmana, es van anar colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, fet que va dificultar l'evacuació de l'aigua. L'empresa encarregada del servei d'aigua i sanejament, Veolia, coneguda com a CAR, va revisar els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per facilitar el drenatge i recuperar al més aviat la normalitat. Des de l'Ajuntament de Cubelles es va recomanar extremar la precaució en els desplaçaments i evitar també els passos soterranis afectats mentre es mantenien els talls. Cubelles acull aquests dies l'exposició titulada Moments, una mostra artística col·lectiva que reuneix prop d'una vintena d'obres de diferents estils i disciplines. La iniciativa posa en valor la creativitat i l'expressió artística i ofereix al públic l'oportunitat de descobrir les propostes de diversos artistes. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món, el president de l'entitat local, Juan Massip, ha explicat els detalls d'aquesta mostra i la voluntat de l'agrupació de continuar apropant l'art a la ciutadania.
7: D'obres hi ha més o menys quasi 20 i bé, vam decidir de fer aquesta expo de Moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt àmplia això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones o el que sigui. I bé, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, el que no li agrada. I bé, a mi personalment m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
5: La diversitat d'estils i tècniques és un dels principals atractius d'aquesta exposició, que neix amb la voluntat de donar cabuda a diferents maneres d'entendre i de plasmar l'art. Juan Massí, president de Crea Cubelles, explica també quins són els artistes participants de la mostra.
7: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartell de Festa Major, Josep Gatell i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
5: Més enllà de l'exposició, l'entitat Crea Cubelles desenvolupa també diferents activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i la cultura artesanal. L'entitat també col·labora en diversos esdeveniments municipals i impulsa activitats dirigides especialment als més petits. Entre aquestes iniciatives hi ha els tallers infantils i els concursos de dibuix, propostes pensades per estimular la creativitat i reivindicar les activitats artístiques i artesanals en un context cada vegada més marcat per la tecnologia.
7: M'ha agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Setmana Cultural va ser. Uh-huh. O sigui, van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix pels nens, perquè, bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres, que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen, i si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin. I, clar, al final és, tot això és cultura, i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
5: Ara, amb el seu projecte més recent, l'exposició Moments, que està instal·lada al Centre Social, es podrà visitar fins al 28 de setembre. L'entitat reafirma així el seu compromís amb la visibilització de la creació artística local, amb la voluntat de convertir l'art en un espai de participació, expressió i una trobada per tota la ciutadania de Cubelles.
2: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el Castell de Focs, que es va haver de suspendre per la Festa Major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El Castell de Focs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
8: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 8:15, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ax en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
2: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada Festa Major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda L'Ax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 8:15 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors de Fons, que serà interpretat també per la coral centenària cubellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments, s'han revisat 9 línies elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. I és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals sobre el terreny i durant aquesta temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 un total de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions realitzades durant la campanya, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments. De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels quals se n'han solucionat 3, però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per a aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne l'estat i el funcionament. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 persones mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest pla és dissuadir, prevenir els incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l'entorn.
5: La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campo ha repassat les activitats d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'Operació Trapella, protagonitzada pel personatge de l'Adel Terrible, i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa s'ha fet un sorteig d'un lot de llibres que ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Núria del Campo.
9: Al juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adel, Adel la Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
5: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de la Festa de la Verema, la Biblioteca ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes activitats programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi, d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola. Ens ho explica Núria del Campo.
9: Però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. De tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles doncs ho pugui fer.
5: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom.
2: Una subvenció acosta la reforma del Casal de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, ha anunciat durant la festa de la Verema que l'Ajuntament disposarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims dos anys, que juntament amb recursos propis del pressupost municipal actual haurien de permetre fer obres aquí, a l'edifici situat al carrer de Colom, que acollia fins fa pocs anys la Biblioteca Municipal, a banda de tenir també els estudis de Ràdio Cubelles i departaments de l'Ajuntament. Així ho ha comentat Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el transcurs del programa especial de la Verema que ha fet Ràdio Cubelles.
10: M'agrada donar la notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinturó al costat, pobret, que jo crec que l'he agafat algú de sentir-ho, no?
11: S'ha sorprès.
10: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant ja en això.
2: El projecte de reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció d'uns estudis audiovisuals nous a la planta baixa del Casal de Cultura i l'accessibilitat dels altres pisos. En aquesta línia, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, ha revelat però que segurament caldrà dividir aquest projecte en fases per poder abordar-ne el finançament.
10: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no, pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, com podem trossejar, no, aquest projecte que teníem per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles.
2: La redacció d'aquest projecte per reformar el Casal de Cultura ve de lluny, ja que va sorgir en els primers pressupostos participatius que va organitzar l'Ajuntament de Cubelles l'any 2017, quan aleshores ja es preveia la construcció immediata de la biblioteca nova i que, per tant, l'edifici del Casal de Cultura hauria de tenir uns usos nous. D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, també ha agraït a tota la gent que treballa i col·labora en la programació de Ràdio Cubelles que ha de tornar al curs normal a finals d'aquest mes de setembre.
10: En realitat, la ràdio no para. És a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Cubelles que iniciem ara, a final de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no?, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no?, la més longeva de la comarca, per això, no?, per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no? Però que sempre estan aquí amb nosaltres i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt pues, aquest paper, no?, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Cubelles creixi i continuï en línia, no?
2: De fet, l'emissora municipal Ràdio Cubelles arrencarem amb la programació habitual a partir del 21 de setembre, quan tornarem a oferir els programes i seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu s'ha ofert igualment una programació amb tots els programes informatius de producció pròpia, excepte només els programes esportius, que tornaran a arrencar coincidint amb la nova temporada també ara a finals de setembre.
12: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicte en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabarà de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte, 12 de setembre, a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu i Manol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
13: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia. Tot i així, poden aparèixer alguns núvols baixos, no massa destacables, a partir de mitja tarda i que es mantindrien fins al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, ha estat fresqueta, s'ha dormit bé, amb una mínima que ha estat entre els 16 i els 17 graus, mentre que la màxima avui doncs, tindrà valors d'ajustets d'estiu, per tant, molt suaus, agradables, càlids, però que no passarà dels 25 o acostant-se als 26 de màxima, com a molt, amb una humitat moderada, podríem dir, i amb poca o sense xafogor. Vents en conjunt febles en forma de brises terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia fent que la mar estigui majoritàriament amb una miqueta de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Podem veure algun núvol puntual, però seria molt escàs si és que l'arribem a veure. Per tant, pràcticament cel clar tot el dia i amb unes temperatures agradables, tot i que la tendència és que pugin una mica. Així, doncs, aquesta propera nit ens mourem entre els 17 i 18 de mínima, mentre que demà la màxima podrà acostar-se als 27 amb una humitat alta de nit, moderada de dia, vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i amb marinades canviants entre xaloc, migjorn o garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol poc destacable a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui iniciem un tema en què encararem el final de la temporada.
0: Ah?
1: Mira, hem buscat temes en què tinguin especial protagonisme una família d'instruments molt concreta.
0: Sí, quina?
1: Doncs es tracta de els teclats.
0: Molt bé. I quan diem teclats, amics, no només ens referim al piano, que òbviament que ho farem naturalment, sinó que també els diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els orgues i els sintetitzadors.

0: Podríem dir que el piano ha sigut tradicionalment l'instrument de treball dels compositors clàssics i fins i tot alguns escrivien composicions pel piano sol, com aquesta de Ludwig van Beethoven, que és probablement una de les seves peces més conegudes, de la qual fins i tot en sabem el nom, Paralisa.
1: De tota manera, els historiadors de la música tenen dubtes de qui era aquesta Elisa i fins i tot si realment es deia Elisa. També n'hi ha d'altres que defensen que l'obra anava dedicada a un alumne del compositor que es deia Teresa.
0: Ah, carai!
1: I que amb el pas dels anys, al transcriure la partitura original que es va fer, doncs hi van canviar el nom per error, diuen.
0: Bé, sigui com sigui, aquí tenim un primer exemple d'obra clàssica per piano. Escoltem-ne un altre.

0: Alguns compositors van fer del piano el seu únic instrument, com és el cas d'en Frédéric Chopin, qui és considerat el millor compositor polonès de la història i també un dels més destacats representants del romanticisme, amb composicions especialment dedicades al piano, l'instrument a què es va dedicar de forma exclusiva.
1: El que escoltem és un dels 21 nocturns que va escriure al llarg de la seva carrera. Els nocturns no eren un invent de Chopin, però ell els va popularitzar àmpliament.
0: El piano és un instrument que permet molta expressivitat i això era una de les característiques que el romanticisme aprofitava. Igual que també ho han aprofitat estils posteriors, com també d'altres més propers, com sí? Aquest, per exemple.
1: A veure...

0: Blueberry Hill pot ben bé considerar-se també com un clàssic i, de fet, és un dels exponents més coneguts del rock and roll primitiu. Una cançó que va ser composta per Vincent Rose l'any 1940.
1: I la versió que escoltem és la que en va fer en Fats Domino l'any 1956 i en la qual va aportar el seu particular estil propi de New Orleans, que tenia uns tocs de swing.
0: Sí, senyor, efectivament. I una curiositat al respecte d'aquesta peça és que el piano que va tocar en Fats Domino a l'estudi quan va enregistrar el disc tenia algunes tecles desafinades. Però en Fats va insistir en utilitzar-lo, cosa que va contribuir a fer encara més particular la sonoritat d'aquesta gravació, que ha acabat esdevenint un clàssic de la història de la música contemporània.

0: I d'un clàssic a un altre. Aquesta explosió musical és de Jerry Lee Lewis, interpretant Great Balls on Fire. És una gravació que gairebé va coincidir en el temps amb Blueberry Hill, que escoltava abans, ja que aquella va ser enregistrada pel Fats Domino l'any 1956 i Great Balls of Fire just l'any següent.
1: En aquest cas, l'ús del piano i tota la peça en general són molt més explosius, tal com requereix la lletra, que parla de forma apassionada i descarada. Ple pels estàndards de l'època, està clar, del desig d'amor del protagonista.
0: Sí, sí, de fet sembla que Jerry Lee Lewis va tenir certs dubtes a l'hora d'enregistrar la cançó, i precisament degut al contingut de la lletra, ja que ell

0: Ell tenia profundes conviccions religioses i va pensar que potser això podia ser considerat com a pecaminós.
1: Mira.
0: Sort que va prevaldre el seu sentit musical, per sobre del religiós.
1: I tant que sí.

Encara una mica més enrere tenim aquesta peça de l'estil anomenat Ragtime i que va formar part de la banda sonora d'una pel·lícula de la qual identifiquem el títol amb el de la peça. L'anomenem El Golpe, tot i que en realitat el títol real d'aquesta peça és The Entertainer, composta per Scott Joplin el 1902.

0: Seguim revisant encara alguns clàssics més, i és el torn de Nat King Cole, que l'any 1951 va gravar aquesta primera versió de Unforgettable, en la qual reconeixem la seva veu i l'estil jazzístic de tocar el piano.
1: 40 anys més tard, el 1991, la filla de Nat King Cole, Natalie Cole, en va fer també una versió interpretant-la a duo amb el seu pare, amb la particularitat que ho feia sobre imatges i una gravació de feia més de 25 anys, ja que en aquell moment son pare ja estava mort, havia mort 25 anys abans.
0: Sí, el que Natalie Cole feia a les seves actuacions en directe era projectar en una gran pantalla les imatges de son pare cantant en Unforgettable, i ella hi afegia la veu en directe completant el duet.
1: Això va ser un gran impuls per ella en aquell moment, ja que la seva popularitat havia decaigut notablement a causa d'un allunyament temporal dels escenaris a l'haver hagut de sotmetre's a una cura de desintoxicació de les seves diverses addiccions.
0: Caram, caram.
1: Mira.

0: Si parlem de peces clàssiques al piano, no podem deixar de banda aquesta, My Baby Just Cares For Me, interpretada al piano i també a la veu per Nina Simone.
1: Tot i ser una peça força coneguda actualment, podríem dir que no va arribar a la fama fins a la seva maduresa. Diem això perquè es tracta d'una composició força antiga, de l'any 1930, que la Nina Simone va versionar i enregistrar molt més tard, a l'any 1958, dintre del seu primer àlbum.
0: Sí, i de fet no va tenir gaire repercussió en aquell primer moment, fins que un grapat d'anys més tard, ja el 1987, Chanel la va utilitzar en un anunci pel seu perfum número 5, moment en què sí que va assolir fama mundial.
1: Mira...

0: misery.
1: Seguim dintre de l'àmbit dels clàssics, ara de la mà de Ray Charles, qui en aquest tema titulat What I'd Say introdueix el so del piano elèctric, un Wurlitzer, en una de les peces considerades com dels inicis del soul, on es barregen gospel, rhythm and blues i jazz.
2: No només aquesta peça, sinó tota l'obra de Ray Charles és considerada com a precursora en la història de la música moderna, especialment, això sí, en els camps de la música soul.
1: Igual que va fer en el tema que escoltem, la seva aportació va ser integrar característiques d'altres estils, com el gospel, dèiem, el rhythm and blues i el jazz, per donar lloc a allò que posteriorment es va àmpliament anomenar soul.

0: Seguim amb temes que es poden considerar com a clàssics, tot i que el seu origen és força més modern, eh? Ara que la que estem escoltant és a Diana Krall versionant The Look of Love, que va ser originalment escrit l'any 1967 per la banda sonora de Casino Royale, una de les pel·lícules d'aquella gran sèrie de James Bond.
1: Sí, senyor. En aquella ocasió, qui la va interpretar va ser Dusty Springfield. Si hem escollit la versió de la Krall és perquè ella li aporta la seva interpretació al piano, instrument al qual estem dedicant aquesta sèrie, i amb això ella li dona a aquesta peça un aire característicament jazzístic.

0: Aquest és l'enregistrament que Norah Jones va fer l'any 2002 del tema Don't Know Why, que inicialment havia sigut escrit per Jesse Harris i qui la va arribar a enregistrar i tot, eh? I fins i tot ho va fer abans que ho fes la Norah Jones.
1: Sí, sí.
0: Això sí, però sense tenir ni de bon tros l'èxit que ella va aconseguir.
1: És veritat. De nou, la clau de l'èxit la trobem en el fet que ella mateixa interpreta la cançó al teclat del seu piano, donant-li un aire entre melangiós i íntim, que és el que el públic va apreciar.

0: I encarem el final de la secció d'avui amb un altre tema també considerat un clàssic, però dintre d'un altre àmbit. Es tracta de Mambo Influenciado, de Chucho Valdés, un gran intèrpret de jazz que el fusiona amb els seus orígens cubans.
1: Chucho Valdés és fill de Bebo Valdés, un mite a Cuba, un altre gran exponent del jazz cubà i que va veure interrompuda la seva carrera a causa de la Revolució Cubana, que el va fer fugir a l'exili, provocant un llarg període d'allunyament dels escenaris.

0: I acabarem aquest capítol d'avui de la sèrie que hem dedicat als teclats amb aquest tema que es titula Yacht, que podríem traduir com a iots o balers, també.
1: Exactament. L'hem escollit com a bon exemple del que ha sigut l'evolució d'aquests clàssics que hem estat escoltant fins ara. I no només de les composicions en si mateixes, sinó també de l'instrument. Ja que allò que va començar com un piano o un orgue, posteriorment tots dos en versió electrònica han acabat sent sintetitzadors, que és el que escoltem en aquesta composició.
0: I aquesta composició es tracta, com us deia abans, de Yacht, que Coco Steel and Love Bloom Boom van publicar l'any 1991 i que un any més tard va versionar el grup anomenat A Man Called Adam. La seva versió va ser la que l'any 2003 Freixenet va utilitzar pel seu anunci publicitari del cava Cordon Negro.
1: Per això ens sonava tant,
0: clar. Sí? Sí.
1: Doncs bé, amb aquesta peça de chill-out electrònic us deixem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un altre capítol d'aquesta sèrie que dedicarem als instruments de teclat.
0: Doncs fins llavors, cuideu-vos tots, amics.
1: Cuideu-vos molt.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: L'Ajuntament ha retirat un bidó aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. Una empresa especialitzada ha netejat el residu i ha retirat el recipient que ha aparegut de característiques similars en altres platges del litoral. Sobre aquest tema en volem parlar avui amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda, qui tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Àlex.
3: Bon dia.
1: Aquesta és la notícia que l'Ajuntament de Cubelles ha publicat des del seu portal web i bé, una mica, voldríem doncs, que ens informés una mica dels antecedents, no? Com, en quin moment es detecta i com s'ha anat procedint.
3: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra. Al final, l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va cordonar, diguem. I, mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa B, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable, i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
1: Els fets es detecten... diguem, l'Ajuntament i l'Agència de Residus de Catalunya procedeixen el 4 de setembre a aquesta retirada del bidó industrial, no?, que va aparèixer doncs, uns dies abans, no? Mm-hmm. I a partir d'aquí, d'elles, doncs, que s'ha d'analitzar no? aquest tipus de bidó que no només ha aparegut a Cubelles, sinó que també han aparegut amb característiques similars en altres platges del litoral.
3: Sí, sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i, pel que hem vist a les notícies, doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que, degut a aquesta incidència triple, doncs, podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol i com ho hem de fer.
1: Uh-huh. I diguem que l'Ajuntament ha hagut, com deia, de requerir de serveis d'una empresa especialitzada, no? Tothom podia retirar i aquest bidó, no?
3: Sí, si s'hagués tractat d'un bidó que estava totalment buit i que simplement va aparèixer desgastat i oxidat i que es veia que no tenia cap contingut a dins, possiblement hagués sigut una retirada més senzilla. Al veure que sobreixia amb hidrocarburs i que sospitàvem que allò podia estar ple de fase sòlida i líquida, doncs vam decidir fer-ho amb tot el seny possible per evitar una tragèdia ambiental.
1: Uh-huh. En tot cas, no s'ha pogut detectar, a hores d'ara no se sap exactament no, què contenia aquest bidó, no? S'ha d'analitzar.
3: Estem esperant els informes de l'empresa.
1: Uh-huh. I a partir d'aquí, un cop hi hagin aquests informes, no sé si l'Ajuntament ha de fer alguna cosa més. És a dir...
3: No, nosaltres ja hem fet la nostra feina. A partir d'aquí, doncs, passa a dins dels protocols de gestió doncs, d'aquest tipus de líquid o de residu, per dir-ho així.
1: Uh-huh. Doncs, regidor, no sé si hi ha alguna qüestió més que no l'haguéssim preguntat sobre aquest tema o hagi algun altre tema que vulgui comentar avui en aquest espai de l'entrevista.
3: No, que demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaben les nostres tatxes, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
1: Doncs res més, moltes gràcies.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I parlem ara d'una exposició titulada Cubelles en clau de vi. A l'altra banda del fil telefònic tenim a l'Arantxa Manrique, que és coneguda a Cubelles, artista local, i a més una persona doncs, que està vinculada a diferents espais com el Violeta, i també té un espai propi, el seu negoci, doncs, tot just al carrer Major. Amb ella volem parlar en aquesta ocasió d'aquesta exposició, com dèiem, Cubelles en clau de vi. Anem a saludar-la. Arantxa, benvinguda.
2: Hola, Àngels, bon dia. Gràcies per convidar-me.
1: Explica'ns una mica, Arantxa, en què consisteix aquesta mostra que podem ja veure, ja està muntada a la Biblioteca Municipal de Cubelles i que es podrà visitar fins al 30 de setembre. Explica'ns, què mostres?
2: Bé, doncs, la Núria va contactar-me, la directora de la biblioteca, per dir-me que cada setembre farà una exposició relacionada amb el món del vi o de la vinya, i em va dir si volia participar perquè havia vist unes obres que jo ja tenia pintades amb els tanins del vi. El que passa és que aquestes obres que jo tenia n'eren 5 i no eren suficients. Ja les havia tingut exposades de manera col·lectiva amb Crea Cubelles al Centre Social al setembre de l'any passat. I llavors li vaig dir, no et preocupis, que en faré més. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a fer un recull d'imatges tretes de l'arxiu dels Amics del Castell, que està penjat a internet. Vaig estar buscant com eines també que es feien servir per baramar i doncs amb una mica d'aquestes imatges de referència vaig com reinterpretar-les i pintar-les amb els seus tanins.
1: Parla'ns una mica d'aquestes imatges. Allò no les podem explicar totes, no? Però artísticament, com s'interpreta una obra

0: Es van fent com més petites i hi ha dues imatges de la vinya. Una és una vinya en conreu i una altra és un cep. I a partir d'aquí, cada vegada es van fent més petites i hi ha quatre obres que representen eines, quatre obres que representen el món de la vinya Cubella amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i quatre imatges de quatre racons del poble que em van semblar bonics i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
1: Parteixes de fotografies d'arxiu. Aquest arxiu, d'on surt?
0: Doncs surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes imatges relacionades amb aquest món del vi. I llavors, per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinya la família Morgada, la família Pedrell i la família Granell. Llavors, ahir, just quan una de les assistents a l'exposició la van a veure i em va dir, doncs els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles, el que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, bueno, doncs vaig triar aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell, i dels Pedrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la. Llavors, ja et dic, aquestes imatges de persones del poble que hagin tingut relació amb el món de la vinya, perquè també s'ha de dir que Cubelles és de pagès i ha estat dedicada al món del camp i la pagesia, però no ha sigut l'especialitat la vinya, a el que s'hi hagin dedicat. Aquestes imatges són una de la família Morgada i una altra de la... I les altres tres són de la família Granell. I són imatges que es veuen, doncs, dues persones, no?, l'avi de la masia Granell, amb el tiet, carregant una bota, descarregant, doncs, aquest raïm, no?, que havien collit. Després es veuen, en les de la família Morgada, es veuen, doncs, com persones darrere de les vinyes que estan collint. I després, una de les de la família Granell té com a característica que des de la vista de la masia hi ha un burro que està carregant un carro amb aquest raïm que han collit i que han de descarregar, i llavors es veu el burro, no? I de fons es veu l'església.
1: Uh-huh. Molt bé, aquesta és la reinterpretació artística, no?, que fas tu d'aquestes quatre imatges, i quan s'anuncia que utilitzes compostos naturals del vi o polifenols o, bé, provenients de la pell, llavors, parts llenyoses del raïm per crear-les, d'on treus tot aquest material? No sé si t'hi dediques tu també una mica a la pagesia.
0: Aviam. Aquest material el trec d'un celler amb el que jo li compro els vins amb els que faig els tastos en el meu propi negoci. Llavors, és un celler que és de superquilòmetre zero, són tots els seus vins amb elaboració 100% natural, són vins que no estan macerats amb sucre, per tant, justament el que els dona la graduació amb aquests vins són els propis tanins, no? Un cop s'ha premsat tot i han exprimit fins a l'última gota de líquid que queda dintre del raïm, tot això que sobra es fa una pasta que sura i llavors fa com un tap i fa que maceri i agafi graduació aquest vi. Llavors, amb això no em fan res. Llavors jo els demano que m'ho guardin i a mi m'agrada experimentar. Llavors, doncs, arrel de portar-m'ho i anar veient, no?, com pintaven aquests residus orgànics, doncs vaig arribar a fer les obres.
1: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem algun detall, no?, d'aquesta exposició Cubelles en clau de vi, que a més és una data idònia, no?, aquesta exposició es mostra just doncs, quan coincideix la celebració Cubelles d'aquesta edició número 39, no?, de la Festa de la Verema. una exposició que es pot veure durant tot aquest mes de setembre a la biblioteca, un lloc també, vaja,

0: crec que maquíssim, no? Amb molta concurrència.
1: Sí, a més és que la biblioteca té una sala d'exposicions que és preciosa, o sigui, ara mateix és la millor sala que hi ha a Cubelles per poder exposar. És una sala que és àmplia, està climatitzada, té el fons de paret negre que qualsevol cosa que hi posi li ressalta. Llavors, bueno, jo penso que és un lloc ideal. A mi m'agrada molt que la Núria comptés amb mi i la veritat és que l'he muntat amb molt de gust i l'he pintat també gaudint-la, no? Que al final, doncs una mica el fet de dedicar-me a la pintura és per això.
0: Aranja, parla'ns una mica també de tu, jo et conec, no? Però una mica com et descrius? Com és l'Aranja Manrique i una mica aquesta faceta artística, no? Perquè vas projectant nous projectes, no? Vas creixent, no? Ara mateix, què fa l'Aranja, no? I d'on li ve aquest art?
1: Ai, Àngels, aviam...
0: Fa temps, no? O sigui, l'Aranja, quan comences amb aquest món? És a dir, per una mica, conèixer una mica més de tu, no? A nivell artístic. I el que et porta, no? A dir, doncs, jo vull seguir per aquí.
1: Doncs la veritat és que jo he pintat sempre, des de molt petita. A mi, de petita, quan els nens els hi preguntes, tu de gran què vols ser? Jo sempre veia pintora. Però era una cosa que després no pensava mai que seria una realitat, no? Tampoc és que ho hagi perseguit com un somni, sinó que ha estat una cosa intrínseca dins de la meva vida. Per tant, és que, com que sempre he estat pintant, sempre he tingut la necessitat d'expressar, aquesta és una via que sempre m'ha anat molt bé. I el fet de crear no el visc com un procés que em dona un resultat, sinó el visc com un procés que m'ajuda a expressar i a transformar-me. Llavors, per això justament faig art-teràpia. Jo he estat molts anys treballant a escoles com a educadora infantil, he treballat amb alumnes amb necessitats educatives especials durant també molts anys, i bé, doncs, arrel de, paral·lelament, de mentre que jo feia aquella professió que jo havia estudiat, jo sempre tenia la necessitat de crear, doncs vaig dedicar-me a formar-me a art-teràpia per poder oferir això també als altres, no? Primer, perquè el món de la docència sento que es queda curt a nivell d'acompanyaments emocionals i després perquè és una necessitat que tinc. O sigui, per mi pintar, crear, modelar, és com respirar. Llavors, no puc com no fer-ho. I llavors, com que està a dins meu, doncs que menys que rentabilitzar-ho també, no?
0: I tant. I hem de dir, doncs, que t'has obert un camí, no? Aquí a Cubelles, on ets empresària local i bé, doncs ofereixes tot tipus de tallers. No sé si també vols aprofitar aquest moment aquí a la ràdio per donar a conèixer també el teu negoci.
1: Bé, doncs, ja que tinc l'oportunitat, aprofito. Tinc el taller d'art al carrer Major, està just davant de la Salseta, un local molt petitet, on ja tinc un màxim de 10 persones o 10 infants. Tinc tallers infantils cada tarda, de dilluns a dijous. Els divendres, doncs, tinc un grup d'adults. I, paral·lelament, faig altre tipus d'activitats, doncs, com ja són pintura guiada amb degustació de vi, art-teràpia grupal o individual, i tallers que m'encarreguen, doncs, per diferents esdeveniments i també, doncs, per team building, per fer cohesió d'equip. La veritat és que l'art és una eina que pot proporcionar molts moments de benestar i està bé, no?, que arribi com a molts àmbits i a molts llocs, perquè la gent té una oportunitat de conèixer i connectar-se amb si mateix a través de l'art i a mi m'encantaria que ho provessin perquè la veritat és que és increïble.
0: Doncs, Arantxa, et coneixem una mica més, ara ja podem fer-nos una mica més a la idea de, doncs, de la teva faceta, no? I d'aquest aquest interior que portes, no? Aquesta artista, que a mica anem veient, doncs, la teva obra, no? També els teus tallers, i hi ha molta gent que gaudeix també de tot això que mostres i que ensenyes. Tot un aprenentatge, no? Per tothom, no? Per tota la gent que d'una manera o altra participen d'aquesta art-teràpia, com deies tu, i de tot això que mostres a través del teu negoci. Arantxa, Manrique, ho hem de deixar aquí, en tot cas, Festa de la Verema. Què et sembla també una mica aquesta festa i que hi hagi aquest homenatge i aquest record cap a la pagesia?
1: Bueno, doncs, la Verema sempre ha estat, no sé, jo la recordo des de petita, des de quan es triaven les pubilles fins a quan participaven per ser pubilles. És una manera de donar-li un espai en la memòria i seguir reivindicant aquest món de la pagesia i de relacionat amb el món del camp, que ha format part de la història del nostre poble i que, doncs, penso que està bé, no?, donar-li un espai amb el temps per rememorar-lo, no? Ja sigui, pues, celebrant, amb festa, amb música, però bueno, que hi hagi una mica de representació i contextualització d'aquells moments que s'han viscut enrere.
0: I tant. Doncs ara sí, Arantxa Manrique, recordem, doncs, novament aquesta exposició titulada Cubelles en clau de vi, que es pot visitar a la Biblioteca Municipal, de la qual n'hem parlat al llarg d'aquesta entrevista. Es pot visitar fins l'últim dia de mes, fins al 30 de setembre, a la biblioteca, a l'horari d'obertura al públic. Moltes gràcies, Arantxa, per aquesta entrevista, que vagi molt bé, i bé, ja seguirem parlant segurament en una altra ocasió d'altres temes, perquè l'Arantxa, doncs, fa moltes coses aquí al municipi. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi i fins la pròxima, Àngel.
0: Gràcies.
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de la teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: Uh-huh. I bé, en tot cas, doncs, clar, escoltar les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany, sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem. No, és combinar una miqueta tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel, el moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves, doncs, com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Uh-huh. Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Uh-huh. Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant, vale? De forma progressiva el pH està baixant, per això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius aquí està afectant, i els que més, i de manera greu, són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH, doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això, doncs, tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot. I bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Uh-huh. Sí, parlem una mica de mites o realitats, uh-huh, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Uh-huh. Si parlem, doncs, del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que... Si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total. No podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està... està canviant i, bueno, sí que hem de fer perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no?, que dèiem.
0: I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no?, que ens porta a vegades amb aquests mites, aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat i com vaja, ha anat canviant la cosa? Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale. Però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no?, que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
0: Dona uns consells, no?, una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que hi estem més a la sorra, a la platja, no? Coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic, tot això també acabarà afectant directament, no?, en el tema del mar, perquè realment tot està connectat i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no?, no cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa. Procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Per tant, hem de reduir emissions, tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori, i tot el món se'n veurà millorat.
0: Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia al lobby, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, No sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè llavors si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general i, bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim. I bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat. Ara vivim de cara, abans es vivia d'esquenes al mar, més o menys, i vivien la gent que pescava, sobretot, hi havia camps a prop del mar i no hi havia cases ni res. Ara vivim sobretot de cara al mar, en els pobles que són litorals. I tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que, com deien, que abans tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, hi havia abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs no malmetem més d'aquest any i anem a recuperar-ho.
0: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem doncs a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia, i recordar novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
1: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials. I bueno, també rebem moltes consultes de, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar, doncs, accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats, i bueno, doncs, també que sapigueu que, que tenim aquest recurs.
0: Perfecte, doncs Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura, i fins una altra.
1: Encantat.
0: Fins ben aviat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar el passat local del nostre municipi. Avui continuarem el fil amb la Marta Alari, historiadora i arxivista, amb la que vam estar parlant sobre la tèrmica que es va construir a Cubelles i sobre el conflicte que va crear entre els veïns i les veïnes. Avui seguirem aquest fil i en continuarem parlant amb la Marta. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Marta, per posar en context els i les oients, no sé si podries fer un breu resum de què va suposar la tèrmica pels veïns i en què es va basar l'oposició que hi va haver a la seva construcció.
3: Doncs, bé, bueno, l'oposició general era perquè la majoria, o com a mínim la meitat de la població de Cubelles, no volia una indústria d'aquestes característiques a la població, perquè durant tots els anys 60, diguéssim, i a principis dels 70, s'havia construït o s'havia format com a població eminentment turística, diguéssim, i ara pues, col·locar o construir una central tèrmica d'aquestes característiques aturava tot aquest projecte turístic que venia tenint al municipi, tenia Cubelles. I a més s'hi van barrejar altres qüestions, com per exemple que una de les persones que va alentar aquesta formació turística del municipi va ser la que va enganyar precisament a la població, perquè va dir que el primer emplaçament, recordem el programa anterior, on s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles, i llavors va alentar, el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. Llavors, l'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
2: Mm-hmm. En aquest sentit, si no estan errades les meves notes, les primeres eleccions municipals democràtiques van ser l'any 1979, quin paper hi va jugar la tèrmica en aquest sentit?
3: Doncs jo crec que va determinar el resultat de les eleccions. De fet, va coincidir el juny del 79, si no m'equivoco, el 3 de juny del 79 van ser aquestes primeres eleccions democràtiques a nivell municipal, i a Cubelles es van presentar quatre partits. Dos eren, diguéssim, coneguts, formaven part de partits a nivell nacional. Un era Convergència i Unió. Bueno, en aquell moment crec que era Convergència només, Convergència Democràtica de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya, i després hi havia dos partits d'independents. Un era Independents número 2, que la llista estava encapçalada per l'Isidre Pinyol, i representava la llista antitèrmica, diguéssim, perquè ens entenguem. Entre les seves files hi havia moltes persones que havien estat lluitant des de les files de la Comissió Antitèrmica. I la candidatura més antagònica aquesta era Independents número 22, o sigui, que no es confonguin els oients, hi havia la Independents número 2, que era aquesta encapçalada per l'Isidre Pinyol, i la Independents número 22, que estava encapçalada pel Juan Fernández, que recordem, havia estat l'últim alcalde, diguéssim, del període predemocràtic o del període franquista, perquè ens entenguem, que havia substituït a partir del juny de 1973 a l'alcalde Josep Maria Batet. Llavors, eren aquestes quatre candidatures. PSC, Convergència, Independents número 2 / Antitèrmics, Independents número 22 / anomenats popularment com a protèrmics, perquè eren, bueno, estaven representats entre les seves files, diguéssim, hi havia representants de l'últim govern municipal i hi havia gent, doncs, partidària de la construcció de la central tèrmica al municipi. Bé, doncs, el resultat d'aquestes eleccions va ser el PSC, si no recordo malament, no va treure cap regidor. S'havien de treure, o sigui, era... Diguéssim que per Cubelles tocaven com 9 regidors. Llavors, per treure majoria absoluta, havies de treure 5 regidors. El partit que guanyes havia de treure 5 regidors. Què va passar? PSC no treu cap regidor, Convergència Democràtica treu un regidor i hi ha un empat entre Independents número 2 i Independents número 22. Independents número 22 crec que treu 504 vots i Independents número 2, 490. O sigui, hi havia una diferència de 14 vots, si no recordo malament. I la llista més votada era Independents número 2, perdó, número 22, que era la llista del Juan Fernández. Llavors, aquí hi havia una qüestió, i era que si a l'hora de fer els pactes tothom votava, com era lògic, el seu cap de llista, la llista més votada, al final, o sigui, hi hauria un empat entre Independents número 2 i Independents número 22, i la llista més votada era Independents número 22, la del Juan Fernández, per tant, governaria Independents número 22. Però va passar una cosa, un plot twist final molt sorprenent, i és que els de la llista d'Independents número 2, la llista de l'Isidre Piñol, van votar, no van votar l'Isidre Piñol, sinó que van votar tots, o sigui, els quatre, l'Isidre i els tres regidors que venien darrere seu, van votar a Lluís Pineda, que era el cap de llista de Convergència Democràtica de Catalunya. I d'aquesta manera, el primer ajuntament democràtic de Cubelles va estar format per quatre regidors del grup independent número 2 i l'alcalde, que era un sol regidor de Convergència Democràtica. D'aquesta manera, la branca antitèrmica, perquè ens entenguem, va vèncer a la branca protèrmica d'aquesta manera, o sigui, fent aquesta jugada, aquest plot twist final, que va ser votar al candidat de Convergència. Llavors, jo crec que les eleccions són una mostra claríssima, una espècie de referèndum de l'opinió pública en quant a la tèrmica. D'acord que es decidien altres coses, no només es decidia l'opinió sobre la tèrmica, però era, jo crec que és un indicador molt clar de l'opinió de la gent, perquè els que votaven a Independents número 2 eren antitèrmics i els que votaven a Independents número 22 eren anomenats els protèrmics. Llavors, jo crec que és molt determinant, i a més, aquí també em torno a avançar, però Independents número 2 és, diguéssim, l'origen d'un partit històric a Cubelles, que era l'Entesa per Cubelles. Per tant, d'alguna manera, en aquestes eleccions, primeres eleccions democràtiques, també es determina el futur, els següents 20 anys polítics de Cubelles es determinen també en aquestes eleccions, d'alguna manera. Per tant, són molt importants. Mhm.
2: A més, o sigui, no obstant, si no m'equivoco, va ser poc després d'aquestes eleccions que la central va entrar en funcionament.
3: Efectivament. He parlat abans de les eleccions el 3 de juny, i si no m'equivoco, el 27 de juny d'aquest 79 és quan entra en funcionament la central tèrmica de Cubelles, després d'una batalla legal, perquè des del 74 que s'anuncia el segon emplaçament de la tèrmica fins al 79, fins al 27 de juny del 79, que es posa en funcionament, hi ha tota una batalla legal, perquè es demanen permisos a l'Ajuntament de construcció, el canvi de... O sigui, el pla parcial que canvia de rústic a zona energètica perquè es pugui construir tot això, tot el procediment administratiu, quan s'aprova inicialment i definitivament sempre hi ha aquest període de delegacions. Llavors la comissió antitèrmica al·lega, recorreix tots aquests bueno, tots aquests actes administratius els recorreix. Acaben als tribunals, bé, fins i tot hi ha algun fallo, hi ha alguna decisió dels jutjats que diguéssim, que donen la raó a la comissió antitèrmica, el que passa que com és declarada d'utilitat pública, al final tot acaba aquí, hi ha un xoc i la central tèrmica tira endavant, les obres, el canvi de l'ús del sol, tot acaba tirant endavant i diguéssim que les poques victòries que tenen la comissió antitèrmica acaben sent victòries pírriques perquè no. Bueno, diguéssim que acaben en no res. I sí, el 3 de juny són les eleccions i el 27 de juny es posa en funcionament la tèrmica, bueno, es començaven a fer les primeres proves i ja tot el que es faci després serà a fets consumats, perquè malgrat que el partit antitèrmic guanya les eleccions, acaba governant a Cubelles, la tèrmica ja és un fet i poca cosa es pot fer ja en contra de la central.
2: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines van ser les primeres conseqüències visibles de que es posés en marxa ja el projecte, ja fos una realitat?
3: Doncs, quan es va construir la central, en paral·lel es van posar també uns sensors de pol·lució per tot el municipi, i aquests eren els sensors que havien d'avisar de possibles sobrepassaments d'aquests límits de pol·lució de la central. Malgrat que Tèrmiques del Besòs, que era l'empresa que va construir, que va explotar la central tèrmica en els anys de funcionament, bueno, després va canviar a Endesa i no recordo bé, però bueno, malgrat que Tèrmiques del Besòs sempre va defensar que aquestes 17, crec que eren estacions d'aquestes de sensors, que mai havien donat l'avís de que s'havien sobrepassat aquests nivells de mínims màxims de pol·lució, la població de Cubelles va denunciar en diverses ocasions a la central perquè s'havien cremat, diguéssim que no en recordo exactament la substància, que ara no recordo, t'ho diria malament, llavors no vull dir-t'ho perquè no ho diria uh-huh. malament, però diguéssim que la substància que sortia de la xemeneia de la tèrmica, quan plovia, hi havia com pluja àcida, i això malmetia doncs, collites, Cubelles, recordem, va ser agrària fins fa relativament poc, doncs cremava collites, cotxes, les xapes dels cotxes, també sortien com una mena de taques a les xapes dels cotxes de quan hi havia aquesta pluja àcida. A més, també la gent denunciava sorolls, que no podien dormir per les nits perquè quan la central estava en funcionament feia molt de soroll i les cases que estaven construïdes al voltant de la central tèrmica doncs, notaven aquesta vibració i aquest soroll. I malgrat d'això, torno a repetir que Tèrmiques continuava dient que no, que les seves, diguéssim que els seus sensors no havien captat aquest sobrepàs dels màxims, va pagar en diverses ocasions indemnitzacions a particulars per això, per malmetre cotxes i malmetre collites. I roba estesa també, la roba que hi havia estesa, sí, diverses coses.
2: A banda d'això, un altre tema en el que la comissió antitèrmica va treballar, si no ho tinc mal anotat, va ser el projecte del foleoducte que es volia dur a terme en aquests anys.
3: Sí.
2: Què era el que feia que fos tan important aturar aquest foleoducte?
3: Bé, en realitat, aquesta és una d'aquestes victòries pírriques que et deia. Perquè, en el primer emplaçament, s'havia projectat un oleoducte que havia de venir des del port de Vilanova fins a Cubelles, que havia de tenir com uns 5 o 7 quilòmetres, ara no recordo bé, que havien de captar el fuel oil des de allà del port de Vilanova i havia de venir fins a Cubelles. Això es va es va, diguéssim, com amb aquest primer emplaçament, quan se'n va anar a Norris, diguéssim, doncs això va deixar de ser vigent. I llavors, en el segon emplaçament, el que es va projectar va ser un fueloducte que havia de venir des de Tarragona, des de la Petroquímica de Tarragona. Doncs, bueno, això era un altre d'aquests permisos que s'havien de demanar a tots els ajuntaments pels quals passava aquest oleoducte. Doncs tots aquests ajuntaments es van implicar i es van posicionar en contra i els van portar als tribunals, i el Tribunal Superior de Justícia, no recordo exactament quin va ser la... diguéssim, pues això, quin és el jutjat que va determinar que finalment aquest fueloducte no es faria des de Tarragona a Cubelles. El que passa que sí que és una victòria pírrica, primer, perquè no, això no aturava el projecte de la tèrmica, i després perquè el que va passar és que, d'acord, el fueloducte no es va construir, però venien, quan estava la central en funcionament, venien camions i camions i camions carregats de fuel per la carretera cada vegada que la tèrmica es posava en funcionament, pel que a mi no em sembla una solució... Bueno, no hi havia fueloducte, però hi havia un altre tipus de perill. Tu imagina't que hi hagués hagut algun accident amb camions carregats de fuel oil. No recordo d'on venien, si venien del port de Barcelona o si venien de Tarragona, no ho sé. Però en qualsevol cas, camions carregats de fuel oil per la carretera, a mi no em sembla una solució, diguéssim, una alternativa a aquest fueloducte. Llavors, bueno, suposo que la gent es va posicionar en contra del fueloducte perquè estava en contra de la tèrmica, i qualsevol cosa que vingués de la tèrmica, doncs, s'havia d'al·legar, s'havia de recórrer, però al final, doncs, no deixa de ser aquesta victòria pírrica que et deia. Mm-hmm.
2: I en aquest sentit, al final, finalment es va aprovar l'any 81, si no tinc mal anotat, el pla parcial de la zona energètica. Aquesta aprovació va suposar, doncs, un punt final, diguéssim, als opositors a aquesta comissió antitèrmica, o es va gestionar d'una altra manera?
3: L'aprovació d'aquest pla parcial, en realitat, va ser perquè... com va coincidir amb l'arribada de la democràcia, diguéssim que tots aquestes qüestions administratives que venien del franquisme s'havien d'actualitzar. Llavors, encara que durant a finals dels anys 70, quan ja la tèrmica era, diguéssim, s'havia aprovat aquest segon emplaçament de la tèrmica, l'Ajuntament de Cubelles ja va haver de reformular aquest pla parcial pel centre energètic. El que passa que, doncs, això, amb l'arribada de la democràcia es van haver d'actualitzar, diguéssim, aquests plans generals i aquests plans parcials. Llavors li va tocar a l'Ajuntament de Cubelles, que era declarat antitèrmic, li va tocar aprovar el pla d'ordenació general i el pla parcial també de centre energètic. Llavors, si no recordo malament, es va fer també un acte a l'Aliança per presentar aquest pla parcial, i el que es va determinar que, com la tèrmica ja era un fet, es va declarar des de l'Ajuntament que l'única solució possible era deixar que la tèrmica morís per ella mateixa. Llavors, la tèrmica, o sigui, la comissió antitèrmica, alguns membres de la comissió antitèrmica, perquè alguns d'altres ja estaven a les files de l'Ajuntament, doncs els que quedaven fora, diguéssim, ho van viure com una decepció, perquè suposo que pensaven que oposar-se a la tèrmica fins al final, en realitat, encara que fos un acte simbòlic, era el que havien de fer i no passar a parlar-ho. Però clar, suposo que no és... Ma mare diu una cosa sempre en castellà, que em fa molta gràcia, que diu: no és lo mismo llamar que salir a abrir. Pues no és igual estar dins o fora de l'Ajuntament. I suposo que des de dins de l'Ajuntament, per qüestions legals, haver d'aprovar, això no va ser plat de bon gust per cap membre del consistori en aquell moment, però s'havia de fer, i llavors es va aprovar el pla parcial centre energètic, perquè era una qüestió legal que s'havia de fer. Sí, sí. Mm-hmm.
2: I quan des de l'Ajuntament es deia que la central havia de morir per si mateixa, a què es referien?
3: Doncs suposo que el que venien a dir és que ja s'havien gastat tots els cartutxos, tot el que es podia al·legar i tot el que es podia recórrer ja s'havia fet. La central, recordem, s'havia declarat des de l'Estat d'utilitat pública, i quan es declara una cosa d'utilitat pública no hi ha res a fer, perquè l'Estat diu això es farà sí o sí, peti qui peti, i llavors poca cosa sabia es podia fer. I bueno, per tant, suposo que el dir que l'única cosa que es podia fer era deixar que morís per ella mateixa era precisament això, que no es podia fer res més. Més enllà d'alguna, no sé, algun acte simbòlic en contra de la central, des de l'Ajuntament no es podia aturar ja. Mm-hmm.
2: I en aquest sentit, com va anar evolucionant el moviment antitèrmic? A partir d'aquí es va desinflar, van canviar d'estratègia, es van institucionalitzar?
3: Bé, a veure, sí que la comissió antitèrmica, diguem, ja ho he explicat en altres preguntes que m'has fet, però la comissió antitèrmica, diguéssim que molts membres van acabar a l'Ajuntament en les files d'Independents número 2, que acabaria sent l'Entesa per Cubelles, però un cop es van produir les primeres eleccions municipals, la tèrmica era un fet consumat, no es podia fer res més, evidentment la comissió es va anar desinflant i va deixar de tenir sentit, perquè és que ja no es podia fer res en contra de la central tèrmica. Llavors, als anys 80... ja van ser d'altres, bueno, la gent es va posar en altres qüestions, en altres coses, diguéssim que s'havien de construir els fonaments de la democràcia, per dir-ho d'alguna manera, i suposo que la comissió va deixar de tenir sentit perquè ja no hi havia res a fer. I amb els anys, doncs, la tèrmica tampoc va acabar de funcionar plenament com es tenia projectat, i llavors va haver-hi com una mena de revifament. Perquè a principis del 2000, no m'estic avançant també segurament, no, a principis de 2000, bueno, es va rebre la notícia que potser la central tèrmica de Cubelles seria substituïda per una central de cicle combinat. Llavors es va formar una plataforma que es deia Stop Endesa, que estava formada no només per gent de Cubelles, sinó gent de municipis del voltant, com ara Cunit, i no sé si Calafell i Vilanova també, i tenien com a objectiu aturar aquest nou projecte de la central de cicle combinat. Però ja no era la comissió antitèrmica, potser van coincidir alguns que van lluitar a les files de la comissió antitèrmica, van continuar amb Stop Endesa, però no eren el mateix col·lectiu, eren gent diferent i amb objectius similars, però amb plataformes completament diferents, això sí.
2: Mm-hmm. I bé, abans ho comentaves breument, i ho vam parlar també la setmana anterior. Els partidaris de la central tèrmica, aquests que sí que eren pro-tèrmics, van veure complertes les seves expectatives en quan es parlava de creixement econòmic i llocs de treball?
3: Jo crec que no. Per una qüestió molt clara, i és que sí que quan es va... I això ja ho deien en aquell primer informe que es va demanar en el primer emplaçament, que es va demanar un informe als tècnics de l'Ajuntament de Cubelles, ells ja ho deien en aquells informes, que durant el procés de construcció de la central sí que es necessitava molta mà d'obra no especialitzada, és a dir, de paletes, perquè ens entenguem. I hi ha molta gent de Cubelles que va participar en la construcció de la central. Però un cop la central va estar acabada, la mà d'obra que es necessitava era bastant especialitzada. Llavors sí que algunes persones de Cubelles van acabar treballant a la central, però en llocs... Bueno, no, diguéssim, no va crear molts llocs de feina pels cubellencs. Els llocs especialitzats ja estaven, diguéssim, adjudicats a gent especialitzada, i la gent de Cubelles que va poder treballar a la tèrmica va treballar en... Bueno, no et sé dir un número concret, però no va ser aquell, allò que es projectava des de les files protèrmiques, que portaria molts llocs de treball a Cubelles. No, bueno, durant el temps de construcció parlem-ne, però després dels anys de funcionament no va ser tant així, no, en cap cas.
2: Perquè la central va arribar a funcionar mai en ple rendiment?
3: No, el que... Això ja són qüestions ja que se m'escapen a mi, perquè no sóc especialista en la matèria, però pel que a mi m'ha arribat sempre, la central tèrmica de Cubelles mai va funcionar a ple rendiment. Va funcionar sobretot en moments de molta demanda d'energia, en qüestions com en moments molt puntuals, però no va funcionar a ple rendiment com es projectava, diguéssim, a l'inici.
2: I més enllà de, bueno, l'impacte físic i ambiental que hem tocat i vam tocar també la setmana anterior, quin ha sigut l'impacte a llarg termini que ha tingut en la cultura política de Cubelles aquest fenomen?
3: Doncs jo crec que sí que els antitèrmics tenien raó en una qüestió. Bueno, tenien raó segurament en moltes, perquè no crec que la central tèrmica hagi beneficiat més enllà de la quantitat de diners que ha pagat a l'Ajuntament de Cubelles, que això sí que sé que ha estat bastant. O sigui, en diguéssim, beneficis indirectes a la població de Cubelles ha tingut, econòmicament parlant, eh? Però els antitèrmics deien una cosa i trobo que s'ha vist després molt, molt encertada, i és que el fet de que hi hagués una central tèrmica a Cubelles ha fet que Cubelles no sigui ni turística, ni agrària, ni industrial, sinó que al final no tenim cap model econòmic que pugui definir l'economia local, perquè ens entenguem. I jo crec que això, la culpa, o bona part de la culpa, la té el fet de que hi hagués una central tèrmica a Cubelles, que no s'ha pogut definir econòmicament de cap manera. No ho sé. Potser hi hauria algú que diria el contrari, eh? No ho sé. Però jo crec que és una de les qüestions que els antitèrmics tenien raó en aquest sentit, que ha frenat qualsevol altra iniciativa que turística o agrària o de qualsevol altra cosa, perquè bueno, no s'ha pogut desenvolupar de cap altra manera.
2: I en aquest sentit, creus que la memòria d'aquesta lluita, d'aquesta comissió que es va fer per oposar-se a la tèrmica, s'ha conservat adequadament a Cubelles, o creus que podem fer alguna cosa més per donar-lo a conèixer i per doncs, divulgar que la gent, que les noves generacions, o no tan noves, coneguin aquests successos?
3: Doncs, bueno, crec que... Bueno, és que caldria. Jo crec que la memòria històrica de qualsevol període històric és una cosa que caldria anar recordant a les noves generacions i en general bastant a la societat, perquè tenim moltes coses a aprendre de coses que han passat i que repetim constantment per desconeixement i per la poca memòria que tenim. I pel que fa a la història local, pel que fa a la història de Cubelles, jo crec que precisament la història d'aquest conflicte local és un bon exemple de com, d'alguna manera, tinguessin raó o no tinguessin raó, la població de Cubelles es va unir per un fet que consideraven injust i van lluitar de totes les maneres possibles, es van organitzar per poder aturar una cosa que els hi venia imposada i s'ho van creure de debò. I van, doncs això, aquesta organització i aquesta voluntat del poble de manera completament voluntària i aquesta lluita aferrissada, perquè hi ha gent que va posar béns personals en la lluita. Doncs això, el que comentàvem la setmana passada, no? De tot el que hem d'aprendre o de què ens quedaríem d'aquesta història, doncs precisament d'aquesta lluita col·lectiva, sí. I tenim moltes lliçons a aprendre d'aquesta gent i d'aquest període, sí, totalment.
2: Mm-hmm. I ja per anar acabant, creus que es poden establir certs paral·lelismes entre doncs aquesta lluita de la comissió antitèrmica i altres que es duen a terme avui en dia també al municipi contra certs projectes o iniciatives que per alguns sectors es poden entendre com imposades? O diries que són contextos diferents i que no...
3: Bueno, són contextos diferents, però també sobretot són contextos diferents a Cubelles, perquè Cubelles en aquell moment era molt més petit que ara, i trobo que malgrat que hi havia hagut molta onada migratòria de fora de Catalunya i fora de, bueno, fora del municipi, hi havia molta gent nouvinguda, la gent estava molt més integrada i molt més, no sé com dir-ho, ara trobo que estem molt més desorganitzats i molt més individualitzats, i llavors el context és diferent precisament per això, perquè no anem a una i no ens coneixem entre nosaltres, no hi ha aquest tipus d'organització, no hi ha aquesta organització col·lectiva, ni aquest anar a una, no sé, per un objectiu comú. Crec que el context canvia precisament per això.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marta, ha sigut molt interessant. Esperem poder comptar amb tu en altres ocasions per parlar d'altres temes i esperem que tu hagis estat còmode amb nosaltres. Per part nostra ja estaria, ens veiem en el programa següent, i us deixem amb la cançó Que tinguem sort, de Lluís Llach.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la festa major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El castell de focs de festa major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
4: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Arts en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
3: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda Lax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors de Fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals.
5: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicta en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabar de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte, 12 de setembre, a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu i Manol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
6: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la festa major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El castell de focs de festa major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
4: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ars en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
3: La pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda Lax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a 11:00, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús. Tot plegat amb l'himne de Catalunya, els segadors de fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals.
5: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
6: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra, al final l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va acordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
5: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noaida. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara a Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noaida, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
6: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i, pel que hem vist a les notícies, doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
5: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noaida demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
6: Demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaba les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
5: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noaida, es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat.
7: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
8: Mais je te le sens si primo, car Dieu... Aïe!

0: El d'avui sí que no té més no de sentit. Jo crec que la coneixeu, vale? La coneixeu bé. Però és un tema que no veu a sempre.
1: A la vez con la Mau, que es un escándalo. Llama al punk y ya el pogo no te bando.

aquí en Catalana, con los Figaflaua, tú sabes, aquí la música.

¡Eso!

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia. Tot i així, poden aparèixer alguns núvols baixos, no massa destacables, a partir de mitja tarda i que es mantindrien fins al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, ha estat fresqueta, s'ha dormit bé, amb una mínima que ha estat entre els 16 i els 17 graus, mentre que la màxima avui doncs, tindrà valors de justets d'estiu, per tant, molt suaus, agradables, càlids, però que no passarà dels 25 o acostant-se als 26 de màxima, com a molt, amb una humitat moderada, podríem dir, i amb poca o sense xafogor. Vents en conjunt febles en forma de brises terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia fent que la mar estigui majoritàriament amb una miqueta de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Podem veure algun núvol puntual, però seria molt escàs si és que l'arribem a veure. Per tant, pràcticament cel clar tot el dia i amb unes temperatures agradables, tot i que la tendència és que pugin una mica. Així, doncs, aquesta propera nit ens mourem entre els 17 i 18 de mínima, mentre que demà la màxima podrà acostar-se als 27 amb una humitat alta de nit, moderada de dia, vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i amb marinades canviants entre xaloc, migjorn o garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol poc destacable a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa dels 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal La Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
3: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de La Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de La Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I a més hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
0: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'Escola Bressol.
3: El del cost total del contracte, s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
0: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
3: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, així, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1, hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles, que hagin demanat plaça a la llar d'infants, la tinguin.
0: Tot i aquestes dades, Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
3: De moment estem on estem, si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
0: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
4: Cubelles tanca la temporada de platges amb un balanç positiu del servei de socorrisme. Les platges de Cubelles tanquen aquest diumenge 13 de setembre la temporada de socorrisme amb un nou balanç positiu per 8è any consecutiu. No s'han registrat cap ofegament. L'Ajuntament ha volgut reconèixer la tasca dels socorristes amb un acte d'agraïment i d'entrega d'un diploma a cada... L'alcaldessa de Cubelles ha destacat la satisfacció del consistori per haver pogut tancar la temporada novament sense cap ofegament, especialment en un estiu on les temperatures han estat molt elevades i s'han registrat nombrosos episodis d'ofegaments en d'altres platges de Catalunya. Fonoll també ha posat en valor el comportament dels usuaris que respecten la senyalització i les banderes de l'estat de la mar, així com la feina preventiva.
5: Avui hem fet un reconeixement especial als socorristes, ja que el dia 15 acaben el seu servei. Estem molt orgullosos d'un any més, per 8è any consecutiu, Cubelles té 0 incidents, ofegaments a Cubelles, a la platja, i bé, doncs, penso que això toca, doncs, un reconeixement, els hem fet un diploma en cada un, és molt important, ja que bueno, aquest any ha sigut un dels anys que feia molts anys que no hi havia tants ofegaments com hi ha hagut aquest any a tot Catalunya. I per això a Cubelles, bueno, pensàvem a veure si també hi haurà algun incident, però afortunadament tornem a tancar la temporada a 0 i esperem que així continuem. I bueno, molt, molt agraïda també a les persones, que els usuaris de la platja, pues, que obeeixen a les banderes, tant la groga com la vermella, que això també hi fa molt, i, bueno, i sobretot els socorristes i a l'empresa, pel servei que han fet, que es pot dir que és excel·lent.
4: El cap de socorrisme, Marc Rovira, de l'empresa Sealand Offshore Service, ha explicat que la temporada ha estat marcada per la calor, però també per una intensa tasca de prevenció. El servei ha centrat bona part de la feina en recórrer les zones de bany, parlar amb els banyistes i informar-los de l'estat de la mar i del significat de les banderes. Entre les actuacions més habituals hi ha hagut alguns casos de cops de calor resolts ràpidament i poques intervencions que hagin requerit una entrada a l'aigua. Rovira considera que la tasca preventiva i el fet que els banyistes coneguin i respectin les indicacions del servei han estat claus.
6: Bueno, ha sigut una temporada com cada any, hem treballat com sempre, caminant i mirant tot el que és les zones, parlant amb el banyista, informant-lo de les banderes, i bueno, ha sigut un any com tots, sense cap ofegat, molt poques incidències i molta calor, això sí. Hem tingut algun cop de calor d'alguna persona, però bueno, ha sigut una cosa ràpida. La gent fa bastanta casa amb aquesta platja perquè ja ens coneixem tots, és una platja amb molt familiars, i bueno, la plantilla notable, bastant bé tots, i esperant la temporada que ve.
4: El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, també ha destacat que aquesta temporada el servei de socorrisme ha treballat sota una pressió especialment elevada per les temperatures i per la major afluència de banyistes. Segons Noeda, aquest context ha posat a prova el sistema de vigilància que ha tornat a respondre amb bons resultats. Durant la temporada només s'ha produït una incidència destacable relacionada amb una usuària que va patir un tall amb l'hèlix d'una taula de surf elèctrica. L'actuació dels socorristes va permetre atendre la situació sense conseqüències greus. Aquest 2026 també ha estat el primer any del nou contracte del servei de socorrisme. L'Ajuntament ha optat per un contracte d'un any, prorrogable fins a 5, amb l'objectiu de poder valorar el funcionament dels serveis abans de consolidar-ne la continuïtat. Davant el resultat d'aquesta temporada, el regidor de Medi Ambient ja ha confirmat que l'empresa continuarà prestant els serveis a Cubelles la propera temporada.
0: Bé, doncs,

0: doncs ja confirmo que aquesta empresa seguirà amb nosaltres.
1: El consistori també ha volgut recordar la importància de mantenir les precaucions fora de l'horari de vigilància. Els responsables del servei alerten especialment del risc per a les persones grans que entren a l'aigua a primera hora del matí o a última hora de la tarda, quan ja no hi ha socorristes a la platja. Amb els serveis encara actius fins diumenge, Cubelles posa punt i final a una temporada de bany sense cap ofegament i ja en porta 8 de consecutives mantenint aquest registre.
2: La plataforma SOS Socorristes i el sindicat UGT criden a una mobilització i reclamen una llei per al sector del socorrisme. Reivindiquen uns estàndards mínims de seguretat i ampliar la temporada des de Setmana Santa fins a octubre. Durant una roda de premsa que s'ha fet a Girona i que hem tingut accés mitjançant l'Agència Catalana de Notícies, els socorristes han remarcat que les reivindicacions arriben després de que hi hagi hagut 26 morts registrades al litoral català aquesta temporada, una temporada que qualifiquen des del sector de tràgica. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa a octubre i s'unifiquin criteris per no dependre tant de cada ajuntament. Clara Roca, portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
3: És el moment de dir ben alt que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional. El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre, que cobreixi tota la temporada real de bany. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
2: Per aquests i altres motius, la plataforma i el sindicat UGT han convocat una manifestació del sector el dimecres que ve a les 10 del matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubelles recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova de la Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català. L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple.

0: També es votarà una condecoració policial per a dos agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Covellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà dues mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran dues propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs, prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
1: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut, es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
2: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra, al final l'Ajuntament doncs, va venir i ho va avalissar i el va acordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
1: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noeda. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
2: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i pel que hem vist a les notícies doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
1: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
2: demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaben les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
1: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda, es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat. Les precipitacions de pluja registrades dimecres 9 de setembre a Cubelles van obligar a tallar els principals passos soterranis habituals del municipi. Segons va informar l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts més afectats hi havia els passos de l'Avinguda de la Riera, el carrer d'Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim en el tram de connexió entre Cubelles i Cunit. La pluja també va provocar incidències puntuals en alguns carrers del municipi. Al carrer Millera, per exemple, s'hi va acumular aigua temporalment a causa d'una intensitat de precipitació superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegram. Un cop va disminuir la pluja, l'aigua va anar desapareixent progressivament. També es van detectar problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats durant la mateixa setmana, es van anar colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, fet que va dificultar l'evacuació de l'aigua. L'empresa encarregada del servei d'aigua i sanejament, Veolia, coneguda com a CAR, va revisar els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per facilitar el drenatge i recuperar al més aviat la normalitat. Des de l'Ajuntament de Cubelles es va recomanar extremar la precaució en els desplaçaments i evitar també els passos soterranis afectats mentre es mantenien els talls.
0: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la festa major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El castell de focs de festa major que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
3: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 8:15, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ars en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
0: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda Lax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 8:15 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús. Tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors de Fons, que serà interpretat també per la coral centenària cubellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals.
4: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicte en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabar de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte 12 de setembre a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu Imanol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

Jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món per...

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: On estan les àvies?
2: La meva...

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia. Tot i així, poden aparèixer alguns núvols baixos, no massa destacables, a partir de mitja tarda i que es mantindrien fins al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, ha estat fresqueta, s'ha dormit bé, amb una mínima que ha estat entre els 16 i els 17 graus, mentre que la màxima avui doncs, tindrà valors d'ajustets d'estiu, per tant, molt suaus, agradables, càlids, però que no passarà dels 25 o acostant-se als 26 de màxima, com a molt, amb una humitat moderada, podríem dir, i amb poca o sense xafogor. Vents en conjunt febles en forma de brises terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar estigui majoritàriament amb una miqueta de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Podem veure algun núvol puntual, però seria molt escàs si és que l'arribem a veure. Per tant, pràcticament cel clar tot el dia i amb unes temperatures agradables, tot i que la tendència és que pugin una mica. Així, doncs, aquesta propera nit ens mourem entre els 17 i 18 de mínima, mentre que demà la màxima podrà acostar-se als 27, amb una humitat alta de nit, moderada de dia, vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i amb marinades canviants entre xaloc, migjorn o garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol poc destacable a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal La Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
3: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de La Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de La Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
0: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'Escola Bressol.
3: El del cost total del contracte, s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
0: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
3: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes, perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin.
0: Tot i aquestes dades, Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
3: De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
0: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
4: Cubelles tanca la temporada de platges amb un balanç positiu del servei de socorrisme. Les platges de Cubelles tanquen aquest diumenge 13 de setembre la temporada de socorrisme amb un nou balanç positiu per 8è any consecutiu. No s'ha enregistrat cap ofegament. L'Ajuntament ha volgut reconèixer la tasca dels socorristes amb un acte d'agraïment i d'entrega d'un diploma a cada... L'alcaldessa de Cubelles ha destacat la satisfacció del consistori per haver pogut tancar la temporada novament sense cap ofegament, especialment en un estiu on les temperatures han estat molt elevades i s'han registrat nombrosos episodis d'ofegaments en d'altres platges de Catalunya. Fonoll també ha posat en valor el comportament dels usuaris que respecten la senyalització i les banderes de l'estat de la mar, així com la feina preventiva.
5: Avui hem fet un reconeixement especial als socorristes, ja que el dia 15 acaben el seu servei. Estem molt orgullosos d'un any més, per 8è any consecutiu, Cubelles té 0 incidents, ofegaments a Cubelles, a la platja, i bé, doncs, penso que això toca, doncs, un reconeixement, els hem fet un diploma en cada un, és molt important, ja que, bueno, aquest any ha sigut un dels anys que feia molts anys que no hi havia tants ofegaments com hi ha hagut aquest any a tot Catalunya. I per això a Cubelles, bueno, pensàvem a veure si també hi haurà algun incident, però afortunadament tornem a tancar la temporada a 0 i esperem que així continuem. I bueno, molt, molt agraïda també a les persones, que els usuaris de la platja, pues, que obeeixen a les banderes, tant la groga com la vermella, que això també hi fa molt, i, bueno, i sobretot els socorristes i a l'empresa, pel servei que han fet, que es pot dir que és excel·lent.
4: El cap de socorrisme, Marc Rovira, de l'empresa Sealand Offshore Service, ha explicat que la temporada ha estat marcada per la calor, però també per una intensa tasca de prevenció. El servei ha centrat bona part de la feina en recórrer les zones de bany, parlar amb els banyistes i informar-los de l'estat de la mar i del significat de les banderes. Entre les actuacions més habituals hi ha hagut alguns casos de cops de calor resolts ràpidament i poques intervencions que hagin requerit una entrada a l'aigua. Rovira considera que la tasca preventiva i el fet que els banyistes coneguin i respectin les indicacions del servei han estat claus.
6: Bueno, ha sigut una temporada com cada any, Hem treballat com sempre, caminant i mirant tot el que és les zones, parlant amb el banyista, informant-lo de les banderes. I bueno, ha sigut un any com tots, sense cap ofegat, molt poques incidències i molta calor, això sí. Hem tingut algun cop de calor d'alguna persona, però bueno, ha sigut una cosa ràpida. La gent fa bastanta casa en aquesta platja perquè ja ens coneixem tots. És una platja molt familiar i bueno, la plantilla notable, bastant bé tots i esperant la temporada que ve.
4: El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, també ha destacat que aquesta temporada el servei de socorrisme ha treballat sota una pressió especialment elevada per les temperatures i per la major afluència de banyistes. Segons Noeda, aquest context ha posat a prova el sistema de vigilància que ha tornat a respondre amb bons resultats. Durant la temporada només s'ha produït una incidència destacable relacionada amb una usuària que va patir un tall amb l'hèlix d'una taula de surf elèctrica. L'actuació dels socorristes va permetre atendre la situació sense conseqüències greus. Aquest 2026 també ha estat el primer any del nou contracte del servei de socorrisme. L'Ajuntament ha optat per un contracte d'un any, prorrogable fins a 5, amb l'objectiu de poder valorar el funcionament dels serveis abans de consolidar-ne la continuïtat. Davant el resultat d'aquesta temporada, el regidor de Medi Ambient ja ha confirmat que l'empresa continuarà prestant els serveis a Cubelles la propera temporada.
7: Bé, doncs acabem la temporada de socorrisme del 2026. De nou, un any més, des de Cubelles, doncs celebrem que no hi ha hagut cap incidència, no hem tingut cap ofegament. Sabem que en altres municipis, malauradament, sí que hi ha hagut alguna incidència. Aquí, doncs, toquem fusta i repetim un any més amb aquesta alegria que ens dona poder donar aquesta notícia. Agrair al servei de socorrisme que hem tingut. Aquest any es va acabar la licitació i aquest any ha entrat una empresa nova, però a l'equip que hem tingut, doncs, felicitar-lo des d'aquí, des del consistori, per la bona feina que han fet. Aquest contracte, per prudència, des de l'Ajuntament, el que fem és un contracte d'un any prorrogable fins a 5. Llavors, aquest any per què serveix? Serveix perquè nosaltres volem valorar que el servei que ens donen és bo i està a l'alçada dels plecs que nosaltres hem redactat. Llavors, donada dels resultats i la bona feina que han fet, doncs ja confirmo que aquesta empresa seguirà amb nosaltres.
4: El consistori també ha volgut recordar la importància de mantenir les precaucions fora de l'horari de vigilància. Els responsables del servei alerten especialment del risc per a les persones grans que entren a l'aigua a primera hora del matí o a última hora de la tarda, quan ja no hi ha socorristes a la platja. Amb els serveis encara actius fins diumenge, Cubelles posa punt i final a una temporada de bany sense cap ofegament i ja en porta 8 de consecutives mantenint aquest registre.
0: La plataforma SOS Socorristes i el sindicat UGT criden a una mobilització i reclamen una llei per al sector del socorrisme. Reivindiquen uns estàndards mínims de seguretat i ampliar la temporada des de Setmana Santa fins a octubre. Durant una roda de premsa que s'ha fet a Girona i que hem tingut accés mitjançant l'Agència Catalana de Notícies, els socorristes han remarcat que les reivindicacions arriben després de que hi hagi hagut 26 morts registrades al litoral català aquesta temporada, una temporada que qualifiquen des del sector de tràgica. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa a octubre i s'unifiquin criteris per no dependre tant de cada ajuntament. Clara Roca, portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
8: És el moment de dir ben alt que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional. El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre, que cobreixi tota la temporada real de bany. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
0: Per aquests i altres motius, la plataforma i el sindicat UGT han convocat una manifestació del sector el dimecres que ve a les 10 del matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubelles recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català. L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si tots els tràmits estan complets perquè prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
9: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut, es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
10: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra. Al final l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va coordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa B fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
9: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noeda. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
10: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i pel que hem vist a les notícies doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
9: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
10: Demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaba les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
9: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda, es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat. Les precipitacions de pluja registrades dimecres 9 de setembre a Cubelles van obligar a tallar els principals passos soterranis habituals del municipi. Segons va informar l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts més afectats hi havia els passos de l'Avinguda de la Riera, el carrer d'Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim en el tram de connexió entre Cubelles i Cunit. La pluja també va provocar incidències puntuals en alguns carrers del municipi. Al carrer Millera, per exemple, s'hi va acumular aigua temporalment a causa d'una intensitat de precipitació superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegram. Un cop va disminuir la pluja, l'aigua va anar desapareixent progressivament. També es van detectar problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats durant la mateixa setmana, es van anar colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, fet que va dificultar l'evacuació de l'aigua. L'empresa encarregada del servei d'aigua i sanejament, Veolia, coneguda com a CAR, va revisar els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per facilitar el drenatge i recuperar al més aviat la normalitat. Des de l'Ajuntament de Cubelles es va recomanar extremar la precaució en els desplaçaments i evitar també els passos soterranis afectats mentre es mantenien els talls.
0: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la festa major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El Castellafocs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
11: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ax en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
0: La pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda L'Ax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pubillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús. Tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors de Fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals.
12: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicte en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabar de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte, 12 de setembre, a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu i Manol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
13: Si vols notar la diferència... Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència... Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència... Si vols notar la diferència...
14: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: El curs lectiu ha arrencat aquest dimarts, el dia 8 de setembre. Sí que ha sigut una arrencada una mica trompicons. D'una banda teníem convocatòria de vaga, després van tenir doncs aquella suspensió de classes per dimecres. En principi, doncs el primer dia lectiu, diguéssim, amb una mica de normalitat era aquest dijous. Divendres és la diada nacional i és festiu. Per tant, doncs segurament fins dilluns podríem dir que el curs més d'una manera més normalitzada no acabarà d'arrencar. Però en tot cas, per valorar aquest inici de curs, fer també un balanç de la situació de l'ensenyament, tant de l'etapa 0-3 a l'Escola Bressol Municipal La Draga fins doncs, a l'etapa de ESO i Batxillerat, que és totes les etapes educatives en què doncs, hi ha actualment ensenyament aquí a Cubelles, doncs tenim nosaltres la regidora d'ensenyament, Renata Bedós. Gràcies per ser amb nosaltres, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia, com sempre.
1: I bé, en primer lloc, això, no? Ha sigut un inici de curs una mica trompicons, no? En comparació amb altres anys, per causes diverses, no? D'una banda, la jornada vaga, que això sí que estava previst, tampoc sí. No és que hagi tingut una gran afectació, però sí que entenc que els sindicats volien, no? Dir que el primer dia de curs hi havia vaga perquè es continués parlant d'aquest conflicte també que ja va protagonitzar al final del curs passat, i de l'altra bé, aquests aiguats previstos, que finalment no van ser tant, però que sí que van suposar la suspensió de les classes. Com heu viscut també des de l'Ajuntament aquest inici de curs, abans d'entrar després més en detall amb les dades de Cubelles?
2: Doncs, com bé dius, ha estat un començament de curs molt atípic, ja començant amb la vaga, que aprofito per tornar a dir que tot el respecte amb les reivindicacions que tenen tot el personal docent, tot el personal que treballa a les escoles, i amb la sorpresa que el dia següent, que se suposava que era el primer dia normal, diguéssim, d'escola, doncs es van haver de cancel·lar tota l'activitat lectiva degut a aquesta alerta que hi havia per possibles aiguats. Al final, afortunadament, doncs amb la intensitat que es preveia de pluja, però igualment, tot i hi ha altres vals, preferim que... és preferible que no hagi, al final, ha hagut aquesta intensitat i prevenir, que no pas després saber de arrepentir-nos de no haver fet aquestes mesures. Per tant, doncs les donem per bones, i avui és l'únic dia, el primer dia normal, diguéssim, perquè demà, com bé dius, és festiu. Per tant, començarà amb certa normalitat el curs a partir de la setmana vinent, el dilluns.
1: Sí que havíem tingut un curs 25-26, ara ja parlant doncs més en general, en què des del departament s'havia optat per fer una oferta a la baixa, no? Que recuperava de cara a aquest curs 26-27, també doncs a petició els mateixos centres i de l'Ajuntament que bé, aquesta rebaixa que s'havia fet doncs el curs anterior no era ben bé un reflex de la realitat, perquè el municipi estava creixent i de fet doncs el nombre d'alumnes també, oi? Aquesta oferta sembla ser superada no? Per matrícula viva, tal com s'ha dit en altres ocasions. Exactament ara, o més o menys, quina és la situació? S'han hagut d'obrir classes noves en les escoles de Cubelles?
2: Sí, tal com vaig explicar en altres ocasions que havia vingut aquí, era que estàvem contents perquè des del departament, com que aquest curs era el que més s'havien anticipat, diguéssim, en la possibilitat de que hi hagués un increment en algunes línies degut a la matrícula viva, perquè, clar, no només ens podíem basar en sobretot amb l'I3, no només ens podíem basar només amb els nens de que havien nascut l'any que els hi tocava començar l'escola, sinó que havíem de tenir en compte la matrícula viva. Llavors, això sí que es va preveure en el cas dels I3, que hi va haver un increment de les línies previstes d'I3, però la realitat és que, clar, quan venen aquí famílies no només venen amb una criatura que comença l'escola, sinó que venen famílies, algunes d'aquestes famílies amb diferents infants que van a diferents cursos, i per tant aquest increment en les ràtios de gairebé tots els cursos s'ha vist durat no només a I3 sinó a la majoria de nivells. Ara podem dir que pràcticament tots els nivells a totes les escoles estan plens, estan la majoria per sobre de ràtios, no per sobre de la ràtio que implica obrir una nova línia, perquè això sí que el departament ho està respectant, és a dir, en el moment en què hi ha un increment d'un 20% per sobre de la ràtio estipulada sobre una nova línia, i això és el que ha passat. Això és el que ha passat exactament, inclús abans de començar el curs, amb dos línies, en aquest cas el Charlie Rebel, que és a primer i a cinquè. I és possible que al llarg del curs haguem d'incrementar més línies. Això és un trasbals per les escoles, perquè clar, comencen amb una infradotació del que realment necessiten per obtenir aquestes aules, i a més, no sempre l'increment d'aquestes aules ve acompanyada de la dotació corresponent. Sí que hi ha un increment de docents, però no sempre la total. I això doncs també tensa aquella escola. En aquest cas, ara mateix, l'escola que tenim més tensionada és l'escola Charlie Rebel, perquè és l'escola que permet per capacitat ampliar més el nombre de línies, però també s'ha de dir que tant el Vora del Mar com el Maricel estan pràcticament totes les línies a tope.
1: Mm-hmm. Sí, de fet, no, durant el curs passat també hi va haver això, augments de
2: classes. Es va incrementar, crec recordar, també el Vora del Mar, es va incrementar un I5, crec recordar. I clar, el que sí que permet és que el curs següent això ja es tingui en compte. Mm-hmm. Però clar, és complicat per les escoles perquè han de gestionar aquest increment de línies.
1: Mm-hmm. A l'ESO una mica també havia passat, potser mm-hmm. no tant perquè la ràtio potser té una mica més de marge, mm-hmm. una mica més de marge, però sí que doncs d'inici també s'ha optat per passar dels dos, que era una mica a l'Institut Cubelles, dues línies de primer d'ESO i dos primers d'ESO Institut i Les Vinyes, a recuperar 3 i 2, no?
2: Sí. Sí, això és quelcom que demanava l'institut, perquè ella es veia per la... Els nens que pujaven de 6è el curs passat eren menys, i per tant ja es veia que s'hauria de reduir aquestes línies, però ja es veia també que aquest curs era necessari ampliar-la. Per tant, el que va demanar l'institut és que no es reduís per després tornar-ho a omplir, però el departament va decidir fer aquesta reducció i ara ja tornem, diguéssim, a el que són el nombre de línies habituals a l'ESO.
1: Mm-hmm. Sí que ara ja ha engegat el curs i potser és més complicat, però no sé si hi ha també reformes previstes en les instal·lacions o bé necessitats que tinguin els centres que us hagin fet arribar i que l'Ajuntament pugui fer, si no aquest curs, doncs de cara al futur, no?
2: Hem fet amb recursos municipals, com cada any s'ha fet el que s'ha pogut, sobretot doncs s'ha pintat alguna aula, s'ha fet alguna reformeta, jo no sé, alguna persiana, alguna cosa que s'havia de reformar. Hi ha pendents encara a fer algunes instal·lacions, això ho hem de reconèixer, que no hem pogut començar el curs tal com ens agradaria amb tot el que les escoles ens havien demanat. Tenim una infradotació també del Servei Municipal d'Obres, que això un altre dia, si voleu, en parlem, i això fa que tensen algunes de les accions que han de fer, i en aquest cas també afecta a les escoles. S'ha fet alguna cosa amb programes alternatius, com hi ha un programa de garanties de penals que s'ha pogut aprofitar doncs aquest servei com per posar a punt alguna aula i per poder reforçar el servei del Servei Municipal d'Obres, però encara queden algunes coses per fer. Això pel que fa a petites obres o petites adequacions, no? Sobretot pintura i coses semblants. Pel que fa a les grans instal·lacions, diguéssim, estem pendents, per una banda, de que l'Ajuntament ja en temps i forma ha acceptat aquella subvenció que hi havia per el RAM, per la reforma i millora de les escoles. Això ja s'ha sol·licitat i en principi això s'haurà d'executar entre el 27 i el 28, i la idea és que aquests recursos vagin a parar al Charlie Rivel perquè és l'escola més antiga i possiblement la que més necessita fer aquesta reforma. Això no vol dir que no estiguem pendents i darrere el departament perquè assumeixi les seves responsabilitats. Continuem amb el tema de les escales del Maricel i, per una altra banda, continuem treballant amb Agbar la possibilitat de la reforma del pati d'infantil del Vora del Mar. Vull dir que alguna cosa sí que hem fet per part amb recursos municipals, per part del Servei Municipal d'Obres, tot i que reconeixem que hi ha alguna cosa pendent, i continuem pressionant el departament perquè assumeixi les seves competències respecte a les obres pendents i amb l'aprovació del RAM d'aquest programa de les escoles, que en principi anirà al Charlie Rivel amb recursos que són de la Generalitat, però que l'execució serà per part dels serveis tècnics municipals.
1: I les millores dels patis, que també fa temps que se'n parla perquè es van aprovar per pressupostos participatius, sí, però encara no s'han executat. Tampoc.
2: Això està previst al pressupost 2026, el que passa és que hem de veure si som capaços de poder executar durant aquest 2026, perquè hi ha un programa d'inversions molt considerable i ara mateix estem al mes de setembre, però està previst en el pressupost 26 i esperem que es pugui executar durant aquest 26, tal com està previst el pressupost.
1: Tot això parlem de les escoles, perquè el cas dels instituts sí que depèn ja més directament
2: del departament,
1: de la Generalitat, oi? No hi ha novetats al respecte dels instituts, si han de fer ampliacions o reformes, bé, per no parlar, diguéssim, de la construcció de l'Institut Les Vinyes, que quasi sempre no en parlem,
2: sí,
1: però...
2: No, l'Institut Les Vinyes ara mateix, tal com hem explicat, ara mateix el que està fent la Generalitat és acabar aquella tongada d'escoles, instituts, que molts havien quedat paralitzades per problemes d'increments en el cost de les obres i la majoria ara s'han tornat a licitar amb un cost superior. Això ha paralitzat la programació de nous centres educatius. En el moment que hi hagi una nova programació de centres educatius, sempre ens han dit que l'Institut Les Vinyes està incorporat. Però la realitat és que malgrat hi hagi pressupostos de la Generalitat, l'Institut Les Vinyes no està dintre d'aquest pressupost actual.
1: Bé, parlem ara també de l'etapa 03, perquè aquí l'Ajuntament sí que té la responsabilitat més directa. Recordem, sí, que tenim l'escola Bressol Municipal La Draga, a banda dels serveis que hi ha privats també en aquesta etapa 03 que donen oferta a Cubelles. En el cas de la Draga, no, durant la legislatura també hem anat parlant en més d'una ocasió de la necessitat de fer aquesta licitació i renovar el contracte, no, de la gestió d'aquest servei. Ara, en quin punt es troba aquesta licitació? Podrà sortir ja? O...
2: Doncs podem dir que ahir en Junta de Govern es va aprovar la licitació del nou contracte de la Llar d'Infants Municipal, La Draga. Va passar el dimecres per comissió informativa i perquè és una competència delegada del ple, i ahir finalment en Junta de Govern es va aprovar. Ara mateix estem pendents de que hi hagi aquest certificat per part de secretaria conforme s'ha aprovat en Junta de Govern, i es farà la publicació de l'anunci i posteriorment hi haurà un període d'al·legacions, evidentment, i si no hi ha al·legacions, es publicarà perquè es puguin presentar ofertes en aquest nou contracte de La Draga.
1: Sí, que hi va haver en el seu dia algunes protestes, la vaga del personal, es va dir que s'havia recollit bona part, no?, també de les reclamacions que hi havia. Exactament què recollirà aquest nou contracte, o què podrà recollir com a millores, no?, en relació a aquestes reclamacions que hi havia del personal i de part de les famílies també.
2: Sí, recordem una mica tot l'històric. Quan van començar la legislatura, tot just començar la legislatura, el govern va publicar un pla de viabilitat per iniciar el contracte de La Draga. Aquest és el primer pas, en què l'Ajuntament fa un estudi per saber quants diners s'ha de dotar a la llar d'infants. Aquest estudi, que crec que es va aprovar el juliol del 23, hi van haver al·legacions per part d'un sindicat, un sindicat que representa la majoria de les treballadores, i a partir d'aquí van haver aquelles protestes i aquell mes aproximat de vaga. A partir d'aquí, l'Ajuntament recull aquestes peticions per part del personal, bàsicament, no només eren salarials, s'ha de reconèixer, tot i que una bona part de les seves reivindicacions eren salarials, però també es feien reivindicacions a uns altres nivells. Llavors, això el que va fer va ser paralitzar aquest estudi de viabilitat i fer un nou estudi de viabilitat que recollís millores en el cost salarial del contracte. Recordem que aquestes treballadores no són treballadores municipals, sinó que són

0: es va fer un nou pla de viabilitat que millorava el cost laboral, però llavors s'hi va fer una aprovació d'un conveni que millorava substancialment els sous de les treballadores. Per tant, es va haver de fer un tercer estudi de viabilitat. Explico tot això per explicar el motiu de per què s'ha retardat tant la licitació. Llavors, hi va haver una aprovació d'aquest conveni i el que es va fer va ser adequar aquest estudi al conveni que es va aprovar en el seu moment. Llavors, això després va suposar tota la sèrie de tràmits, com haver de, pel tipus de contractes, van haver de demanar informes a altres organismes i tot això ha demorat. Quan ja hem tingut tots els informes favorables és quan hem pogut tirar endavant aquesta licitació. Aquesta licitació suposa un increment, un cost, l'Ajuntament pagarà un cost laboral que suposa que garanteix que allò que es va acordar en conveni es pugui aplicar. Això és el que garanteix aquest nou contracte, un conveni que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de la Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de la Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores. Ja, entenc que poder no és el que les treballadores voldrien, però sí que ara mateix suposa un increment bastant considerable respecte a la seva situació inicial.
1: També és un servei que s'ha dedicat a rep subvenció, sí, no, l'Ajuntament per part de la Generalitat. Recordem que I2, per exemple, està totalment bonificat. Per tant, doncs, l'Ajuntament aquí també, o sigui, del cost sencer del contracte, diguéssim que n'assumeix una part, no?
0: Sí, exacte. El cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar i en el cas de l'últim any de contracte, quadriplicar l'aportació municipal que es fa. És veritat que es rep subvencions per part de la Generalitat, però jo també aquí el que vull destacar és també l'esforç que fa l'Ajuntament, perquè el que fa l'Ajuntament és avançar els diners que la Generalitat després acaba pagant. És a dir, sí que és veritat que la Generalitat subvenciona una tercera part del cost, però ho fa amb un pagament molt retardat. És a dir, aquí l'Ajuntament té una atenció molt considerable a l'hora de pagar totes les despeses de la Draga. Ho dic perquè sembla que l'aportació municipal és veritat que és reduïda, però sí que és veritat que és un avançament que fa l'Ajuntament i això doncs provoca una tensió considerable a l'hora de poder pagar totes les despeses de la Draga.
1: I quina és la situació ara d'aquesta etapa 03? Perquè també hem vist, no, amb aquests últims cursos que també és una oferta que cada vegada ha tingut més demanda, en part segurament per aquesta gratuïtat, sobretot D2, però també potser per la percepció de les famílies de cada vegada potser, no, tenir més necessitat potser de cobrir aquesta etapa
0: És tot un cúmul de coses. Sí que és veritat que des del departament cada cop es té més en consideració aquesta etapa. De fet, està demostrat que els nanos que passen per una llar d'infància i que comencen l'escola, havent passat per una llar d'infants, tenen una adaptació millor a l'escola i, per tant, també des del departament es promociona aquesta etapa, l'etapa del 02, i la intenció és fer també el 01 gratuït en un futur. En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que fos

0: estigués empadronat a Cubelles, quedés sense escolaritzar. I de fet, així, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1, hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles, que hagin demanat plaça a la llar d'infants, la tinguin. La matrícula viva, com dic, afecta a tots els nivells, però molt a la llar d'infants. I són moltes les famílies que, quan tenen criatures, és quan decideixen canviar-se a viure a Cubelles, perquè la veritat, això és una bona notícia, Cubelles és un molt bon lloc per viure, i ho fan quan tenen criatures petites i molts comencen amb la llar d'infants. Per tant, és la llar d'infants, insisteixo, des de com és el segon curs, que comença amb una capacitat plena.
1: També recordem que diria que era la legislatura 15-19, l'any no recordo exactament, que es va decidir, hi havia una segona llar d'infants municipal, que era l'Estel, no? On actualment hi ha l'Espai Jove, es va decidir tancar-la i unificar, diguéssim, tot el servei a la Draga, perquè aleshores es creia que, doncs, que tenia prou capacitat. Bé, ara, veient, doncs, aleshores també era una situació d'estancament més demogràfic i pocs naixements, etcètera, ara la situació és diferent. No sé si doncs, el govern en algun moment s'ha arribat a plantejar si caldria algun altre centre de l'etapa 0-3, o si això es pot... També hi ha centres privats, si això doncs, ja cobreix una mica o fins on no arriba l'equipament municipal.
0: Caldria, sobretot, si continuen baixant les ràtios. De fet, des del departament ja se'ns va preguntar com a ajuntament si tindríem disponibilitat d'utilitzar algun altre espai municipal com a llar d'infants, perquè, clar, el que ha passat amb l'etapa 0-2 és que en el moment en què hi ha gratuïtat de l'etapa 0-2, doncs moltes famílies que en un inici poder no es plantejaven inscriure el seu nen en una llar d'infants, doncs en el moment que és gratuït sí que ho fan. Si finalment l'etapa del 0-1 és gratuïta, ens pot passar el mateix, i si a més hi ha una baixada de ràtios. Ara mateix fer una segona llar d'infants, jo ho veig molt allunyat, la veritat. Ara mateix no està en els objectius de l'Ajuntament. Què caldria? Sí, clar, en un món ideal poder també... Bueno, clar, la llar d'infants és veritat que ja es va ampliar en el seu moment i es va decidir, perquè és veritat que la natalitat baixa. De fet, aquests dies jo he fet altres entrevistes en què se'ns parlava de la particularitat de Cubelles, perquè mentre que hi ha altres, la majoria d'escoles de municipis que tanquen línies, aquí a Cubelles se n'obren. Per tant, doncs, és una situació diferent de la que tenim a Cubelles de la que tenim a molts altres municipis. De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està amb l'agenda de l'Ajuntament.
1: Molt bé. Bé, en relació a això amb l'escola Bressol Municipal a Draga, no sé si hi ha cap altre aspecte que vulgui comentar, cap altra necessitat que puguin tenir o que es pugui resoldre els pròxims mesos.
0: Doncs també tenim els pressupostos participatius del pati i hem de fer tota una sèrie de millores. S'han fet millores i perquè encara teníem alguna cosa pendent respecte a la dana de l'any passat i hem de continuar millorant la Draga. Esperem que tot pugui adequar-se en breu i sobretot jo el que desitjo és que l'aprovació del nou contracte suposi sobretot una pau social per la Draga, que és totalment necessària. Jo, com igual que en la resta de nivells, respecto totalment les reivindicacions de tota la comunitat que treballa a la Draga, però crec que aquest contracte millora substancialment les seves condicions. Ja el Consell Comarcal es va aprovar una moció de la plataforma del 03. Estem pendents de poder-los donar una data de reunió a les mestres que xiuen, a les persones que integren aquesta plataforma, que estem pendents de donar-los, però espero, si aquest ple, no sé si ho podrem passar, però si no el proper ple la intenció és passar aquesta moció, perquè a més estem totalment d'acord en que s'ha de millorar molt aquesta etapa educativa i a més les competències són del Departament d'Educació. El problema és que des dels ajuntaments sindicats estem assumint moltes de les competències que el departament no assumeix. Per tant, compartim en gran part les seves reivindicacions i en aquest ple no passarà, però esperem que en el proper ple sí que puguem passar a la moció de suport a aquesta plataforma que han creat a la comunitat educativa del 0 a 3.
1: I també pendents de si finalment el Congrés es tramita o no també que canvi legal que reduiria la meitat, no, les ràtios, si ara hi ha 8 alumnes haurien de ser 4, no, i així cap amunt també a les llars d'infants, tant privades com municipals, afectaria a totes, no?
0: Això tindria una gran afectació i l'anunci doncs ens sembla molt bé, però esperem que aquest anunci vagi acompanyat de mesures, no sé si per part del departament o per part del ministeri, però està clar que hauríem de... Això suposaria, per una banda, una millora en l'educació dels infants, això està clar, però suposaria, tensionaria molt, clar, en el cas de si la Draga només hem començat plena, si a més només podríem oferir la meitat de la capacitat, això ens tensionaria molt l'oferta de places de 0 a 3.
1: Bé, estarem atents a qualsevol novetat que pugui sorgir. La principal ja l'hem explicat, que ja s'ha aprovat doncs, a l'inici d'aquesta licitació del contracte de l'Escola Bressol, que bé, estava pendent de diversos aspectes, finalment també del pressupost, que hi ha pressupost aquest any, i finalment doncs, tirarà endavant. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Res pot completar, jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal La Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
3: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de La Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de La Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
2: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'escola Bressol.
3: El del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
2: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
3: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin.
2: Tot i aquestes dades, Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
3: De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria. I per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
2: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats. L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
4: Ràdio Cubelles. Sempre a prop teu.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: Cubelles tanca la temporada de platges amb un balanç positiu del servei de socorrisme. Les platges de Cubelles tanquen aquest diumenge 13 de setembre la temporada de socorrisme amb un nou balanç positiu per 8è any consecutiu. No s'ha enregistrat cap ofegament. L'Ajuntament ha volgut reconèixer la tasca dels socorristes amb un acte d'agraïment i d'entrega d'un diploma a cada... L'alcaldessa de Cubelles ha destacat la satisfacció del consistori per haver pogut tancar la temporada novament sense cap ofegament, especialment en un estiu on les temperatures han estat molt elevades i s'han registrat nombrosos episodis d'ofegaments en d'altres platges de Catalunya. Fonoll també ha posat en valor el comportament dels usuaris que respecten la senyalització i les banderes de l'estat de la mar, així com la feina preventiva.
4: Avui hem fet un reconeixement especial als socorristes, ja que el dia 15 acaben el seu servei. Estem molt orgullosos d'un any més, per 8è any consecutiu, Cubelles té 0 incidents, ofegaments a Cubelles, a la platja, i bé, doncs, penso que això toca doncs, un reconeixement, els hem fet un diploma en cada un, és molt important, ja que bueno, aquest any ha sigut un dels anys que feia molts anys que no hi havia tants ofegaments com hi ha hagut aquest any a tot Catalunya. I per això a Cubelles bueno, pensàvem a veure si també hi haurà algun incident, però afortunadament tornem a tancar la temporada a zero i esperem que així continuem. I bueno, molt agraïda també a les persones, que els usuaris de la platja pues, que obeeixen a les banderes, tant la groga com la vermella, que això també hi fa molt, i, bueno, i sobretot els socorristes i a l'empresa, pel servei que han fet, que es pot dir que és excel·lent.
3: El cap de socorrisme, Marc Rovira, de l'empresa Sealand Offshore Service, ha explicat que la temporada ha estat marcada per la calor, però també per una intensa tasca de prevenció. El servei ha centrat bona part de la feina en recórrer les zones de bany, parlar amb els banyistes i informar-los de l'estat de la mar i del significat de les banderes. Entre les actuacions més habituals hi ha hagut alguns casos de cops de calor resolts ràpidament i poques intervencions que hagin requerit una entrada a l'aigua. Rovira considera que la tasca preventiva i el fet que els banyistes coneguin i respectin les indicacions del servei han estat claus.
5: Bueno, ha sigut una temporada com cada any. Hem treballat com sempre, caminant i mirant tot el que és les zones, parlant amb el banyista, informant-lo de les banderes. I bueno, ha sigut un any com tots, sense cap ofegat, molt poques incidències i molta calor, això sí. Hem tingut algun cop de calor d'alguna persona, però bueno, ha sigut una... coses ràpides. La gent fa bastanta casa amb aquesta platja perquè ja ens coneixem tots. És una platja molt familiars i bueno, la plantilla notable, bastant bé tots i esperant la temporada que ve.
3: El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, també ha destacat que aquesta temporada el servei de socorrisme ha treballat sota una pressió especialment elevada per les temperatures i per la major afluència de banyistes. Segons Noeda, aquest context ha posat a prova el sistema de vigilància que ha tornat a respondre amb bons resultats. Durant la temporada només s'ha produït una incidència destacable relacionada amb una usuària que va patir un tall amb l'hèlix d'una taula de surf elèctrica. L'actuació dels socorristes va permetre atendre la situació sense conseqüències greus. Aquest 2026 també ha estat el primer any del nou contracte del servei de socorrisme. L'Ajuntament ha optat per un contracte d'un any, prorrogable fins a 5, amb l'objectiu de poder valorar el funcionament dels serveis abans de consolidar-ne la continuïtat. Davant el resultat d'aquesta temporada, el regidor de Medi Ambient ja ha confirmat que l'empresa continuarà prestant els serveis a Cubelles la propera temporada.
6: Bé, doncs acabem la temporada de socorrisme del 2026 De nou, un any més, des de Cubelles doncs, celebrem que no hi ha hagut cap incidència, no hem tingut cap ofegament. Sabem que en altres municipis, malauradament, sí que hi ha hagut alguna incidència. Aquí, doncs, toquem fusta i repetim un any més amb aquesta alegria que ens dona poder donar aquesta notícia. Agrair al servei de socorrisme que hem tingut. Aquest any es va acabar la licitació i aquest any ha entrat una empresa nova, però a l'equip que hem tingut, doncs, felicitar-lo des d'aquí, des del consistori, per la bona feina que han fet. Aquest contracte, per prudència, des de l'Ajuntament, el que fem és un contracte d'un any prorrogable fins a 5. Llavors, aquest any per què serveix? Serveix perquè nosaltres volem valorar que el servei que ens donen és bo i està a l'alçada dels plecs que nosaltres hem redactat. Llavors, donada dels resultats i la bona feina que han fet, doncs ja confirmo que aquesta empresa seguirà amb nosaltres.
3: El consistori també ha volgut recordar la importància de mantenir les precaucions fora de l'horari de vigilància. Els responsables del servei alerten especialment del risc per a les persones grans que entren a l'aigua a primera hora del matí o a última hora de la tarda, quan ja no hi ha socorristes a la platja. Amb els serveis encara actius fins diumenge, Cubelles posa punt i final a una temporada de bany sense cap ofegament i ja en porta 8 de consecutives mantenint aquest registre.
7: La plataforma SOS Socorristes i el sindicat UGT criden a una mobilització i reclamen una llei per al sector del socorrisme. Reivindiquen uns estàndards mínims de seguretat i ampliar la temporada des de Setmana Santa fins a octubre. Durant una roda de premsa que s'ha fet a Girona i que hem tingut accés mitjançant l'Agència Catalana de Notícies, els socorristes han remarcat que les reivindicacions arriben després de que hi hagi hagut 26 morts registrades al litoral català aquesta temporada, una temporada que qualifiquen des del sector de tràgica. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa a octubre i s'unifiquin criteris per no dependre tant de cada ajuntament. Clara Roca, portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
8: És el moment de dir ben alt que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional. El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre, que cobreixi tota la temporada real de bany. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
7: Per aquests i altres motius, la plataforma i el sindicat UGT han convocat una manifestació del sector el dimecres que ve a les 10 del matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
9: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Comencem ja o no? Bé, no sé, seria algun plan.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Rita.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Cubelles en la història, la teva història.
3: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història. Una setmana més, avui continuarem el fil que vam iniciar en el programa anterior amb la Àngels Fuster. Bon dia, Àngels.
4: Bon dia, bon dia.
3: Què tal? Vam estar parlant de la història de Ràdio Cubelles. En el programa anterior ens vam centrar més doncs, en els inicis i en el que va suposar pel municipi la creació d'aquesta ràdio. I avui continuarem a partir dels anys 90 fins a l'actualitat per saber doncs, com ha evolucionat la ràdio i fins a on evolucionarà. Bé, Àngels, per ficar una mica de context als oients, si n'hi ha algun que no va escoltar el programa anterior, podries fer-nos 5 cèntims de com es va iniciar Ràdio Cubelles i bé, què va suposar pel poble?
4: Bé, doncs la ràdio es va crear l'any 81. Ja explicàvem en el programa anterior que va néixer a les golfes de l'Ajuntament. Va néixer com un petit projecte que va anar creixent al llarg dels anys i, de fet, els dos primers anys doncs, se situen al mateix edifici, no? L'Ajuntament, a les golfes, el que seria el segon pis de l'Ajuntament, amb un petit estudi, era tan sols un locutori, amb unes parets molt, molt buides, només hi havia una taula de mescles que havia fet el Valverde pare, i de fet tot molt casolà. Tenien molt pocs recursos, un micròfon, uns auriculars, però tenien un Revox per gravar els programes més de llarga durada, però pràcticament tot ho feien en directe i també tenien un gravador de caset. I bé, va néixer l'any 81 gràcies també a l'impuls, no?, del regidor d'aquella època, el regidor de Cultura, Joan Amorós, que va parlar doncs, un dia doncs, amb el Ramon Ferrer, que havia estat també director durant el principi, no?, durant una època aquí a la ràdio. Curiosament es coneixien d'una associació i en aquell moment doncs, el Ramon Ferrer pues això, li diu que està impulsant el projecte de Ràdio Ribes i en aquell moment doncs, neix la idea, és a dir, que és l'impulsor de la idea de la creació. I finalment doncs, el Joan Amorós engresca doncs, aquella època a l'Ajuntament, inclús t'he de dir que es va fer una assemblea també pública on entitats i ciutadania van ser-hi presents en el moment doncs, de decidir si tiren endavant o no el projecte. I, segons recull el mateix Joan Amorós, tothom o va dir que sí o bé, en tot cas, no hi va haver cap no. És a dir, sí que hi va haver dubtes, no? Però d'aquesta manera neix una mica, doncs això, la ràdio. El segon aniversari ja es celebra aquí, al carrer Colom. S'inaugura per part de l'alcalde del moment, Lluís Pineda, al costat del jutge de Pau d'aquell moment i també del metge, l'Amàlio Pérez, no?, que ja està jubilat, però també hi era aquí, i el Roig, el jutge, en aquell moment, tallen la cinta aquí al Casal de Cultura, es fa una festa i tothom està com molt content i feliç, tot i que aquells discursos també del moment ja diuen, no?, hi ha hagut molta temàtica, no?, és a dir, hi va haver polèmica, no? I també hi va haver doncs, aquella de dir indecisió sí o no, però finalment, com l'aposta és un instrument que no fos polític, sinó més aviat social, d'obertura a la llengua, d'expressar-se, de venir d'una dictadura, deixar-la enrere i anar doncs, cap a aquesta expressió, i de fomentar sobretot això, informació, proximitat, i parlar molt de cultura i de societat. I això s'aconsegueix. En aquell moment hi havia un moviment d'esplai que es diu l'Espatec, i també que joves s'enganxen aquí. Eren joves a Cubelles i gent, segons diu el llibre, no? Gent de Vilanova i estiuejants, els primers impulsors de la ràdio, per fer un resum una mica dels seus inicis.
3: Sí. Ho comentàvem en el programa anterior, va començar sent una cosa bastant artesanal, per dir-ho així, i que la majoria de les persones que hi treballaven eren voluntàries. A partir dels anys 90 es fa una professionalització de les persones que estan implicades a Ràdio Cubelles?
4: Sí, al principi era tothom gent voluntària. Sí que és cert que la primera persona una mica més professional va ser la Pilar López, la primera directora. Això encara és l'any 80... 83, potser, perquè en Víctor Alari sí que també era mestre de català, però no era periodista tampoc. I sí que va fer una mica de potenciar la llengua aquí al mitjà, però segons recull el llibre i segons les entrevistes que hem pogut mantenir amb gent de totes les èpoques, la primera que dona un pas a la professionalització és la Pilar López, no?, que intenta posar una mica d'ordre, i el segon ja és el Josep Almirall, no?, que també, doncs, segueix posant una mica més de fil a l'agulla. En Xavier Grau també, que també doncs és periodista i en aquell moment també estudiava. I ja cap als anys 90 podríem dir que amb l'arribada de la Núria Fonoll, que és l'autora del llibre de la ràdio, sí que es fa una professionalitza una mica més, en el sentit de que ja comencem a tocar també els ordinadors i és una mica més fàcil, no? Perquè pensa que en aquella època, clar, per captar la informació no és com ara, no? O sigui, que per internet, amb el WhatsApp, no? Aquella època, clar, no, tots tenies internets per veure les classificacions dels esports o buscar informació d'altres ajuntaments, sinó era molt anar al lloc, no? Inclús no hi havia ni telefonia mòbil. O sigui, hi havia el telèfon, el 93850326, que encara conserva el mateix telèfon. Clar, hi havia la trucada normal. I el boom és quan això arriba ja a la telefonia, arriba l'ordinador, que a l'època dels 90 encara era com un reproductor, però sí que certament ja podies buscar una mica d'informació, i ja cap a l'any 2000 és quan sí que ja fem un salt més qualitatiu, que és quan doncs ja tenim els primers programaris lliures on podem començar ja a enregistrar i a programar alguna coseta. Mica en mica vam anar millorant, no? Però podem dir que sí que cap als anys 90 comencem a professionalitzar fent un informatiu, algun ple també en directe, algun programa especial de les eleccions, que no disposàvem encara en aquella època, al principi, d'un emissor, i per tant es tirava un cable doncs connexió Ràdio Cubelles, Ajuntament de Cubelles, per fer un ple, o Ràdio Cubelles, l'Aliança, no?, que allà s'havia fet també algun programa especial de les eleccions. Era molt, molt casolà. I ja una mica més endavant sí que es fa la compra de l'emissor de la ràdio i es comencen a fer ja unes transmissions esportives més de qualitat. Inicialment s'havien fet transmissions esportives, però amb el telèfon mòbil. Què passava? Que s'acabava la bateria. I per tant, anava el Xavi Martínez primerament, després amb l'Anna Morcillo, portaven dos mòbils i bé, alguna vegada l'emissió es tallava i s'havia de posar música, el locutor que estava aquí, i tornar a connectar l'emissió amb el camp. I el que també passava via telefònica és que si no hi havia cobertura no podies transmetre el partit.
3: Clar. En aquest sentit, si no estan equivocades les meves notes, a l'any 2000 es va adquirir les unitats mòbils, i a l'any 2006, coincidint amb el 25è aniversari, es va aconseguir ja l'internet, etc. Com va canviar una mica la feina?
4: L'any 2006 el que s'aconsegueix sobretot és obrir la ràdio al món, perquè vam començar les emissions d'internet. Recordo que el desembre, a cap d'any del 2005, ja es podia escoltar la ràdio per internet, però no ho havien promocionat perquè van voler esperar doncs aquelles proves de dir que funcioni bé, i després una data assenyalada, que va ser en el marc de l'any 2006, que es dona a conèixer amb un programa especial que fem, una marató, 25 hores, 25 anys, una marató que es fa al centre social, on actualment està l'OPIC. Doncs allà, en aquell moment, no hi ha les oficines de participació ciutadana, sinó que és un espai diàfan, que és un espai com que s'utilitzava per fer exposicions, i allà muntem uns estudis de ràdio i es celebra la marató. I aquell dia, sí, com aquest programa especial 25 hores, 25 anys, s'anuncia l'obertura de la ràdio a internet. I aleshores sí que hi havia hagut allò, una pàgina web de la ràdio que s'havia presentat per la festa de la Verema, que era molt bàsic, no? Era molt bàsica, hi havia doncs, informació de l'emissora i informació d'interès, no? Alguna notícia destacada de la ràdio, però sí que en aquella data sí que ja s'escolta per internet i a partir d'aquell moment sí que el portal va creixent i comença a generar una mica més de notícies, però, clar, no com ara, eh? És a dir, era molt casolà, també. Sí. Era una pàgina web que estava feta a través d'un col·laborador d'aquí de la ràdio, el Sergi Canal, que és el que engresca una mica aquí a la ràdio de dir, home, que s'escolti per internet, jo us ajudo, ens assessora també com a col·laborador posant un programa gratuït, que era aleshores la Zara Ràdio, no? Per començar, diguem, a tirar l'emissió programada, és a dir, no haver d'estar manualment fent el play, no? Com fins aleshores havíem fet, no? Que era un ordinador més aviat com un reproductor, però l'arribada d'aquest programa la Zara Ràdio, que actualment doncs ara és el Salamandra, no? Que és com un programari lliure, ens va permetre de programar l'emissió en hores que la ràdio no hi era, no? I per tant ens va fer doncs fer un salt qualitatiu més, no? A l'hora del canvi de format. I bé, en tot cas, webs, aquella web va estar del 2006 al 2015, bueno, 10 anys, més o menys, sí. Va estar aquesta primera web, i sí que just cap al 2016 o així, no sé la data exacta, per un Sant Jordi posem en marxa l'actual web municipal. O sigui, la web que ara el nostre portal actual, doncs ara tindria més de 10 anys. És a dir, i aquí sí que hi ha tots els programes, tot el que es puja a la carta es pot descarregar, durant entremig es crea l'aplicació, l'APP per mòbils, no? Que també pots seguir la ràdio per internet, és a dir que diguem que aquest període va canviant i ràpidament la ràdio no es queda enrere, sinó que va avançant. També entremig, clar, hi va haver l'època del Facebook, de les xarxes socials, i ara Instagram, no? És a dir, que la ràdio més o menys ha anat seguint,
3: Adaptant-se
4: una miqueta i seguint una mica el present, no? De dir, no quedar-nos enrere.
3: Perquè un dels episodis potser més recents va ser fa uns anys el referèndum de l'1 d'octubre, que també es va viure a Cubelles. No sé si ens podies donar 5 cèntims de com es va viure aquella jornada, com la vau cobrir.
4: Bé, nosaltres vam fer un programa especial i vam enviar doncs, això, corresponsals doncs, recordo el Charlie Rivel, que era un dels punts on podies anar a votar el referèndum. L'altre, recordo que era l'Institut Cubelles, era un altre dels punts. I vam repartir doncs, col·laboradors i col·laboradores d'aquesta casa, doncs, els col·legis electorals de l'1 d'octubre, per poder doncs, això, explicar una mica què estava passant. I recordo que es va viure, la gent s'hi va abocar per anar a votar, no?, per l'1 d'octubre. Nosaltres vam entrevistar doncs, a la gent que hi era allà, no?, a peu d'urna, a la gent que volia doncs, expressar-se i també doncs, dir la seva. Però ho va viure amb bastanta tranquil·litat. Tampoc vam tenir cap problema a l'hora de fer la nostra feina. Sí que és veritat que bé, que hi havia gent a favor i altres en contra, no? Però no vam tenir cap conflicte en aquest sentit. No sé si responc a la teva pregunta de com es va viure, no? Però sí que la ràdio hi va ser present. Vam fer programa en directe fins al seu tancament, donant la informació d'aquests resultats. No recordo exactament quines són les dades d'aquell moment, però sí que recordo que no incidents tampoc hi van haver. Sí que hi havia doncs, el seguiment de la policia local, no? que estava doncs, portant aquest control a l'entrada d'aquests col·legis on podies votar, i recordo molta gent, doncs, sobretot a l'institut, recordo, no? que es va concentrar moltíssima gent, i la gent, doncs, bé, hi havia gent que estava a favor, gent que estava en contra, però incidents, no recordo cap, allò que ha destacat. Nosaltres, ja et dic, que vam cobrir la informació com poden ser unes eleccions municipals i que hi ha anècdotes que, clar, ara mateix no les recordo, no?
3: Sí, clar.
4: Però sempre es produeixen anècdotes, no? Però no hi va haver cap incident que digui remarcable. Es va poder celebrar amb normalitat.
3: Bé, com a incident, potser podríem destacar el ciberatac que va passar uns anys després, el 2023, que jo crec que va ser una cosa que va sorprendre a gran part dels covellencs i les covellenques. Bé, no sé com, si ens podia explicar com ho vau viure des de dins.
4: Jo me'n recordo perfectament com si fos ahir, perquè a més va coincidir que el dia que es produeix aquest ciberatac és la nit abans d'un lliurament dels Premis Víctor Alari. Recordo que va ser l'any que nosaltres vam decidir lliurar aquests premis a la Biblioteca Municipal, a la nova Biblioteca Municipal, que aleshores s'inaugurava, per tant era un espai nou, i arribar aquí a la ràdio, encara no havia arribat, que em va sonar el telèfon i em van dir, Àngels, hem patit un ciberatac, no es pot tocar cap ordinador, ho hem perdut tot, ens ho han encriptat. I bé, arribar aquí i dir, ostres, que hem de lliurar uns premis aquesta tarda, com ho fem? Sort vam tenir, que jo havia pres el guió en paper. Sí que t'he de dir que aquell dia ens vam... Clar, el primer de tot va ser, hem de donar aquests premis, perquè vam tenir el dubte de dir què fem, ho anul·lem, però clar, el concurs mou molta gent i era molt difícil, i gent de fora, premiats, d'avisar-los, perquè això passa al matí i els premis es lliuràvem a la tarda, a les 7. Pel que fa a la ràdio, clar, la ràdio es va quedar doncs, en aquell moment sense la programació habitual, no en blanc, perquè sí que vam poder llançar música a través dels reproductors i la programació en aquell moment no recupera la normalitat, sí que donem els premis. Recordo doncs, això, els meus companys organitzant tot allà a la biblioteca, portant els seus equips a casa, és a dir, els seus ordinadors portàtils. Aquí no es podia tocar cap ordinador, doncs havien patit un ciberatac i per tant hi havia tot un procediment a seguir, que per tant era els ordinadors s'han de desinfectar, s'han de canviar, el que sigui, no? Recordo anar aquí al Miró Gràfic doncs, a imprimir els vals, no? Perquè havíem de lliurar els premis, els premis del concurs, i tot seguit en paral·lel fer aquest acte. I l'endemà mateix venir aquí a la ràdio, portar els nostres equips tècnics de casa, els nostres ordinadors, i posar en marxa un programa gratuït, el Zara Ràdio, no? Carregar la música, tornar a gravar indicatius nous. És que ho havíem perdut tot. No teníem sintonies, no teníem res. I buscar, no? Com havíem estat treballant des de casa durant la pandèmia, la gran sort és que els nostres ordinadors personals teníem alguna sintonia, alguna cosa que vam poder recuperar, algun disc dur extern que no estava afectat. I amb aquelles gravacions i anar recuperant mica en mica, vam posar en marxa la programació l'endemà mateix. Tornàvem a sortir amb els informatius i els programes i tot, però molt de mica en mica la recuperació dels col·laboradors va ser més lenta, però sí que el que és la part professional del que seria la informació, això va ser ràpid, eh? Però amb molta artesania, eh? Vam tornar, clar, com si diguéssim, 10 anys enrere, recuperant programes antics i tornant a formar tots els col·laboradors, perquè pensa que teníem un programa professional, el Marfo Suite, que era un programa que ens portaven des de Madrid, i clar, el col·laborador que arribava, no, és que aquest programa ja no serveix ni per gravar ni per reproduir. Fer tota una formació express, clar, a tots els col·laboradors, és a dir, no, a partir d'ara graveu amb l'Audacity, amb un programa gratuït, amb l'Audition, que també és un altre dels que tenim, i formar-lo ràpid, i ara el reproductor serà aquest, i tot diferent. I a dia d'avui hem passat 3 anys i encara no ens hem recuperat al 100%. Seguim amb aquests programes, tu ja ho saps,
3: sí.
4: I el Marfor Suite encara no el tenim instal·lat. Estem a l'espera, no? Sabem que des de Madrid s'han hagut de fer tot una sèrie de... doncs a retocs del programa per complir sobretot tota la normativa, no hi hagués cap forat de seguretat, posar-ho tot a punt, i l'administració és lenta i a vegades doncs, no es pot córrer tant. Yeah. Sabem que l'Ajuntament de seguida va recuperar la normalitat, però la ràdio doncs, a dia d'avui encara no. Ja sabem que no és com arreglar un carrer o alguna altra infraestructura, ja es diu al llarg de la història que clar, quan s'ha d'invertir, abans s'invertirà en una necessitat que potser és més visible que no en un mitjà de comunicació.
3: Un altre episodi bastant destacat i que jo crec que va fer que ens adonéssim de la importància de la ràdio i de tot el que suposa va ser l'apagada que hi va haver just fa un any gairebé, l'abril del 2025. Com vau viure vosaltres aquella jornada?
4: Doncs la veritat és que primer recordo que estàvem aquí fent ràdio i de cop vam pensar que havia saltat la llum del casal de cultura, que això també ens passa a vegades, no? Que les instal·lacions són antigues i de vegades ens saltava la llum i pensàvem, doncs donem la llum i ja està. Però ja vam veure que no. Anàvem al diferencial, ostres, què passa? Què passa? Surts al carrer, veus que tothom surt, no? Les botigues i tal. I en aquell moment pensem, però què està passant? I vam posar, nosaltres de seguida vam posar la ràdio. I vam escoltar, doncs això, crec que era RAC1, crec, ara no recordo, crec que sí, que era aquesta emissora, que tenien generadors i explicaven que acabaven de patir doncs, aquesta apagada i intentaven donar informació, no sabien, no? En quin moment deien que si hi havia hagut també un ciberatac, bueno, es van dir bastantes especulacions, no? I nosaltres què vam fer? Doncs clar, aquí a la ràdio no teníem, nosaltres no teníem llum. O sigui, nosaltres no tenim un generador de llum que aguanti. Aguanten els sites, doncs les bateries del site t'aguanten la programació, però en quan s'acaben, doncs s'acaba la llum, i és el que ens va passar. I què vam fer nosaltres? Doncs escoltar el que estava passant a través de, doncs això, d'aquesta emissora, que sí que tenien generadors, intentar informar com podíem, però...
3: Clar.
4: Però sense, vull dir, al final, si tu a casa teva no tenies llum, tampoc ho podies penjar a internet.
3: Clar, sí, era el problema i jo, ara t'escoltava i em recordava una mica aquella nit dels transistors on la gent sortia per escoltar, no, la ràdio i, vaja, m'ha recordat una mica en aquest moment.
4: El mòbil, això sí que ens va salvar, sí que a la web vam poder mantenir una mica, doncs, això, la informació i informar el que sabíem, però vaja, que nosaltres no vam poder fer gran cosa perquè en aquell moment es van donar, vaja, vam obrir els ulls i vam pensar, és molt important que s'aposti, no? Perquè aquest edifici tingui un generador de llum. La policia sí que el tenia i va poder seguir amb les comunicacions, però nosaltres no hi ha llum a l'edifici, no tens equips i tampoc tens doncs això, manera de poder oferir una programació. Sí que ho vam saber, doncs, això a través de, doncs, això, primerament, no sé si era RAC1 i després Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, que sí, que van seguir oferint tota la jornada, i jo sé que tothom, la gent de Cubelles aquí, van anar a comprar piles, buscaven transistors, jo la primera, aquí ràpid van buscar un transistor i unes piles per saber què s'estava passant. I bé, aquí a Cubelles recordo, doncs, això, que la gent no podia pagar, no? Les botigues, si no tenien un datàfon, la gent no tenia diners en efectius i els caixers no funcionaven. Recordo alguna botiga que fiava, no? Que deia, vinga, ja m'ho pagaràs demà, perquè aquí a Cubelles sí que ha crescut molt, però encara hi ha les botigues que et coneixen,
3: sí,
4: i et fien, no? I hi havia el Mercadona, aquest súper, sí que a la tarda encara tenien generadors i van poder atendre la gent, que comprava menjar, perquè la gent tampoc sabia quan duraria aquesta apagada, no podien cuinar, els que no tenien allò, la cuina de gas, que era elèctrica, doncs necessitaven també això, coses, si menjar prefabricat, diguem-ho així, perquè
3: sí, clar,
4: no sabíem si duraria molt o poc, no? I hi havia molta gent, això, que estava a Barcelona, que no podia tornar, no? I, però bé, en tot cas vam veure que la ràdio era important perquè Catalunya Ràdio, Catalunya Informació no va parar d'explicar què estava passant i la gent a Cubelles ho va seguir.
3: I ja per anar acabant i havent repassat, doncs, bueno, tota la història a grans trets de Ràdio Cubelles, quin diries que és el llegat social o l'aprenentatge que podem treure d'aquesta història?
4: Home, un dels llegats socials de la història de Ràdio Cubelles també ja no és només aquest llegat històric, no?, que manté la ràdio, perquè al final també són com un arxiu, tot i haver patit aquest ciberatac i segurament haver perdut una part de l'arxiu històric, sí que donem veu a tanta gent que recopilem la història a través d'aquestes entrevistes i d'opinions diverses, perquè al final obres la porta a tothom. L'escola també, de ràdio, no?, que d'aquí han sortit molts professionals, que avui en dia tenim a grans mitjans, per tant som una escola, però en tots els sentits, no només aquells joves que es volen dedicar a la professió, sinó també altres que venen aquí i que encara que no tinguin vocació de periodista, sí que volen compartir les seves temàtiques, perquè tenim també historiadors, com podem tenir metgesses fent programes o podòlegs, tenim especialistes que venen i també apropen, no?, la seva especialitat a la ràdio. I clar, com a teixit de cohesió social, és que la ràdio surt al carrer, parla amb la gent, comparteix a través de programes especials com pot ser la Festa de la Verema, Sant Jordi, bé, programes com pot ser el Dia de les Eleccions, no? Que provem a minut, no? Allò que li interessa a la gent, que és saber com es quedarà configurat un ajuntament, no? Al final ens agradaria fer molts més directes, també s'ha de dir, però clar, a mesura que passa el temps el mitjà creix, però no amb nombre de personal, creix amb noves demandes, no? Creix també de la FM, internet, a les xarxes socials, al producte audiovisual, perquè hem de dir que la ràdio tampoc s'ha quedat enrere i s'ofereixen també entrevistes audiovisuals puntualment, no? I que el futur va a camí de tenir un estudi professional audiovisual. De fet, ja tenim un croma, el tenim, s'està fent una formació, encara no l'hem estrenat, sí que s'està fent una formació interna, però clar, calen recursos humans. Ara fa 3 anys se'ns va jubilar el Josep Lluís, que formava part de l'equip directiu de la ràdio, amb el Marc Torres, el Pau Ramon i jo mateixa, l'Àngels, no? Hem perdut una persona i no l'hem recuperat. Per tant, estem reduint en recursos humans, però en canvi ampliant en volum de feina.
3: Clar.
4: I un dels desitjos que seguim mantenint són els nous estudis de la ràdio. Des de l'any 2006, quan la ràdio celebra 25 anys, hi ha aquella festa que vam fer a l'antiga sala multiusos La Mota, que la gent coneix com la discoteca que van tancar. Allà ja es projectava una mica el reclam de Ràdio Cubelles, un edifici nou, no? Per la ràdio ja es demanava. Vam fer la representació del Tejero, no? Amb una carrossa de carnaval, la nostra companya, el Marc Torres, sortia doncs, disfressat, no? Del coronel, i per una mica identificar el cop d'estat, i l'any següent sortien com a constructora reclamant el nou edifici. És a dir, que portem fa 20 anys, els 25 anys, a canvi dels 45, portem 20 anys reclamant aquests nous edificis, aquests nous estudis aquí, en aquest edifici, i bé, el que sabem és es disposa d'un projecte guanyador, dels pressupostos participatius van ser els primers, es vol ampliar aquest projecte perquè es compra la casa del costat, i que s'estan buscant això, subvencions per poder tirar endavant aquest projecte d'haver de fer obres en aquest edifici per poder acollir aquest nou edifici una mica adaptat, perquè ara mateix no està adaptat a les persones que vulguin venir aquí a la ràdio, no poden pujar els estudis a dalt, sí que l'estudi de baix que hem ocupat, no?, que era l'antiga biblioteca, la planta baixa, sí que tenim, no?, aquelles persones doncs, clar, que no poden entrar, no poden pujar les escales, no?, que tenen aquesta limitació, però sí que ens agradaria disposar d'uns estudis nous una mica també adaptats als nous formats, no? I poder, doncs, això, posar en marxa aquest estudi audiovisual, que pot donar-nos un producte molt bo a la població, ja només ràdio, créixer també, que la gent li agrada, als joves, no? Veure també, posar cara, no?, al producte i inclús obrir-lo, si cal, als instituts, a les escoles, creació de, doncs això, de gravacions audiovisuals, recuperar la història, si convé, no? Amb reportatges. O sigui, que es poden fer moltes coses, però calen recursos.
3: Clar, sí. Doncs, des de Cuelles en la Història, doncs, també fem aquesta crida a que hi hagi més recursos i que es tiri endavant. Bé, doncs, la veritat és que ens hem quedat sense temps. Ha sigut molt interessant. Moltes gràcies. Seguirem en el programa següent amb més qüestions sobre la història de Cubelles, i per ara us deixem amb la cançó No estic fet per ser normal, del grup Antipàtics. Moltes gràcies.

Doncs benvinguts aquí, com cada setmana, a la maleta de la Guspireta. I qui us parla és la Txell Marcillas. A on? Doncs a Ràdio Cubelles. Escoltem aquesta música del Big Joe Turner amb Switching in the Kitchen.

Doncs molt bé, Big Joe Turner ens acaba de deixar amb un molt bon gust de boca per començar el nostre programa de cada setmana. Benvinguts i benvingudes, i ja hi tornem a estar aquí amb tots vosaltres per escoltar aquesta setmana el millor swing. Sí, el millor swing que punxem a les jams i el millor swing que podem escoltar a qualsevol lloc que quan tinguem ganes, no? En fi, avui tenim un programa carregadíssim de gent conegudíssima per, doncs, pel món dels anys 40, en aquest cas. Doncs mira, us avanço uns noms, eh? Peggy Lee, Billie Holiday, Glenn Miller, Sam Cooke, i algun d'ara més modernet, però això us deixo amb la intriga. Ja heu d'escoltar tot el programa per saber qui és la sorpresa o la intriga de més així, més per poder ballar swing més modern. Però no fa falta ballar cançons dels anys 40, que també podem ballar cançons d'ara amb swing. Doncs molt bé, seguim el programa a continuació amb la Peggy Lee. La Peggy Lee és una també, podríem dir, no com la reina, com la Ella, però Déu-n'hi-do està a la mateixa alçada, perquè té temazos aquesta senyora, té temazos, i també va tenir una carrera llarga i prolífica també, eh? Doncs res, us deixo amb una d'elles de tantes que es diu Dudley's Song. Segur que us sona.

0: you.
1: Doncs amb la Peggy Lee, que ens diu Doodling Song, segur que l'heu escoltat, seguríssim. Passem a la Billie Holiday. La Billie Holiday, que també té moltes cançons, i us vaig portant també una mica amb contagotes, perquè, bueno, considero que en té moltíssimes, i escollir quina puc transmetre, doncs, bueno, escolleixes aquesta i aviam si tenim sort i agrada, no? Però, bueno, aquesta senyora, la música que fa, moltes vegades no es pot ballar amb swing, perquè és una música que fa molt, molt, molt així, molt melòdic, molt per estar a casa escoltant-la així de tranquis, no? Era una persona molt, molt així, no? Molt... Bueno, en fi. L'escolteu a veure què en penseu. Aviam, la cançó es diu I Cried For You i aviam què us sembla.

Doncs haguem d'escoltar la Billie Holiday, aquesta en aquest cas sí que podíem ballar-la amb l'indi, però ja et dic que són més com més així, les cançons més tranquil·letes, costa més i dona més, a mi em ve més de gust escoltar la Billie Holiday amb la seva altra faceta més tranquil·la, de tranquis, no? A casa, quan acabes de venir de treballar, no? O no sé, o sense venir de treballar un dia de festa, que puguis gaudir d'un bon llibre i de fons escoltar la Billie Holiday. Res, seguim amb el programa d'avui, que el dediquem al swing, i seguim amb una cançó que també és molt famosa, que es diu Shout, Sister, Shout. En aquest cas ens la porta Lucky Millinder and his orchestra. I res, jo fa poc vaig veure una pel·lícula del Poirot, de la Agatha Christie, que sembla que era la del Nilo, La muerte en el Nilo, i la van posar. I llavors jo, com que se m'havia oblidat, ja us dic sempre que tinc memòria de Dori, la vaig tornar a recuperar, no? I res, us la transmeto. Es diu Shout, Sister, Shout.

Doncs molt bé, la Shout Sister Shout. I ara passem amb una cançó que és del Glenn Miller, que segur, perquè a mi em sona de quan era petita d'anar a les festes majors d'aquí al poble, de les orquestres que venien, Meravella, etc etc etc, que alguna vegada amb el concert l'havia escoltat jo aquesta. Per tant, és superconeguda i suposo que els més, els que teniu més sensibilitat de música o l'heu escoltat alguna vegada o teniu la ment oberta, que heu escoltat més tipus de música que no la que escoltem habitualment, que tenim aquest defecte a vegades la gent que ens quedem amb un tipus de música que ens agrada i no ens obrim a conèixer nous mons. I això és important. En fi, aquesta cançó li dediquem al raig de llum de la lluna, que es diu La serenata de la llum de la nit de lluna. Que em faig la pitja un lío, ai, Déu meu. Moonlight Serenade, del Glenn Miller.

Doncs això, no? I comptava amb aquest tros final. A vegades em passa, que estic allà que esperant, aviam, per poder gaudir de tots vosaltres i faltava el tros final. Doncs res, li hem deixat fer. Moonlight Serenade al Glenn Miller. I ara, unes de les sorpreses que direu, això es pot ballar amb swing? Amb l'indi? Sí, sí. Jo he anat a alguna jam, inclús jo l'he punxat en alguna jam i l'han ballat, L'han ballat. No sé si heu vist la pel·lícula del Monty Python, La vida de Brian, doncs la cançó que ens diu que és supermotivadora, positiva, que es diu Always Look on the Bright Side of Life, aquesta us la porto avui perquè sapigueu que es pot ballar amb swing, amb l'indi, i res, que a mi m'agrada molt, dona molt bon rotllo, i el missatge que ens dona és que sempre mirem al costat bo de la vida.

Doncs, com ens diu els Monty Python, always look on the bright side of life. Sempre hem de mirar al costat, diguéssim, positiu, bonic de la vida, no? Brillant. Molt bé, estem quasi al final del programa d'avui, de Swing, com tots sabeu, dedicat als anys 40 i a la música, doncs, swing, per ballar amb l'indie, per ballar, doncs, amb Shaq, Balboa, però, bueno, avui em sembla que crec que només he portat per ballar amb l'indie hop. L'última cançó que us he deixat preparada per vosaltres és el Sam Cooke, que el Sam Cooke també el podem trobar molt en el món del rockabilly perquè és dels anys 50. Però aquesta cançó l'he portat, que també la podem ballar, pam, amb l'indie hop. Doncs res, dir-vos que bona setmana, un plaer, com sempre, estar amb tots vosaltres, els oients de Ràdio Cubelles, i els que no són oients de Cubelles, sinó que són de resta del territori. I dir-vos a tothom que per mi és un plaer sempre poder portar-vos la bona música i un missatge que ens ha deixat aquesta penúltima cançó, que sempre mireu al costat bo de la vida, sempre, el que passa que a vegades defallim, però sempre hem de tirar cap endavant. Us deixo amb Sam Cooke, I Got a Right to Sing the Blues, i ens escoltem al proper programa. Salut i swing!

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia. Tot i així, poden aparèixer alguns núvols baixos, no massa destacables, a partir de mitja tarda i que es mantindrien fins al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, ha estat fresqueta, s'ha dormit bé, amb una mínima que ha estat entre els 16 i els 17 graus, mentre que la màxima avui doncs, tindrà valors d'ajustets d'estiu, per tant, molt suaus, agradables, càlids, però que no passarà dels 25 o acostant-se als 26 de màxima, com a molt, amb una humitat moderada, podríem dir, i amb poca o sense xafogor. Vents en conjunt febles en forma de brises terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia fent que la mar estigui majoritàriament amb una miqueta de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Podem veure algun núvol puntual, però seria molt escàs si és que l'arribem a veure. Per tant, pràcticament cel clar tot el dia i amb unes temperatures agradables, tot i que la tendència és que pugin una mica. Així, doncs, aquesta propera nit ens mourem entre els 17 i 18 de mínima, mentre que demà la màxima podrà acostar-se als 27 amb una humitat alta de nit, moderada de dia, vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i amb marinades canviants entre xaloc, migjorn o garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol poc destacable a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal La Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
3: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de La Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de La Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
0: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'Escola Bressol.
3: El del cost total del contracte, s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
0: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
3: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes, perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles, que hagin demanat plaça a la llar d'infants, la tinguin.
0: Tot i aquestes dades, Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
3: De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
0: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
4: Cubelles tanca la temporada de platges amb un balanç positiu del servei de socorrisme. Les platges de Cubelles tanquen aquest diumenge 13 de setembre la temporada de socorrisme amb un nou balanç positiu per 8è any consecutiu. No s'han registrat cap ofegament. L'Ajuntament ha volgut reconèixer la tasca dels socorristes amb un acte d'agraïment i d'entrega d'un diploma a cada... L'alcaldessa de Cubelles ha destacat la satisfacció del consistori per haver pogut tancar la temporada novament sense cap ofegament, especialment en un estiu on les temperatures han estat molt elevades i s'han registrat nombrosos episodis d'ofegaments en d'altres platges de Catalunya. Fonoll també ha posat en valor el comportament dels usuaris que respecten la senyalització i les banderes de l'estat de la mar, així com la feina preventiva.
5: Avui hem fet un reconeixement especial als socorristes, ja que el dia 15 acaben el seu servei. Estem molt orgullosos d'un any més, per 8è any consecutiu, Cubelles té 0 incidents, ofegaments a Cubelles, a la platja, i bé, doncs, penso que això toca, doncs, un reconeixement, els hem fet un diploma en cada un, és molt important, ja que bueno, aquest any ha sigut un dels anys que feia molts anys que no hi havia tants ofegaments com hi ha hagut aquest any de tot Catalunya. I per això a Cubelles, bueno, pensàvem a veure si també hi haurà algun incident, però afortunadament tornem a tancar la temporada a 0 i esperem que així continuem. I bueno, molt, molt agraïda també a les persones, que els usuaris de la platja, pues, que obeeixen a les banderes, tant la groga com la vermella, que això també hi fa molt, i, bueno, i sobretot als socorristes i a l'empresa pel servei que han fet, que es pot dir que és excel·lent.
4: El cap de socorrisme, Marc Rovira, de l'empresa Sealand Offshore Service, ha explicat que la temporada ha estat marcada per la calor, però també per una intensa tasca de prevenció. El servei ha centrat bona part de la feina en recórrer les zones de bany, parlar amb els banyistes i informar-los de l'estat de la mar i del significat de les banderes. Entre les actuacions més habituals hi ha hagut alguns casos de cops de calor resolts ràpidament i poques intervencions que hagin requerit una entrada a l'aigua. Rovira considera que la tasca preventiva i el fet que els banyistes coneguin i respectin les indicacions del servei han estat claus.
6: Bueno, ha sigut una temporada com cada any, hem treballat com sempre, caminant i mirant tot el que és les zones, parlant amb el banyista, informant-lo de les banderes, i bueno, ha sigut un any com tots, sense cap ofegat, molt poques incidències i molta calor, això sí. Hem tingut algun cop de calor d'alguna persona, però bueno, ha sigut una cosa ràpida. La gent fa bastanta cas amb aquesta platja perquè ja ens coneixem tots, és una platja molt familiar, i bueno, la plantilla notable, bastant bé tots, i esperant la temporada que ve.
4: El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, també ha destacat que aquesta temporada el servei de socorrisme ha treballat sota una pressió especialment elevada per les temperatures i per la major afluència de banyistes. Segons Noeda, aquest context ha posat a prova el sistema de vigilància, que ha tornat a respondre amb bons resultats. Durant la temporada només s'ha produït una incidència destacable relacionada amb una usuària que va patir un tall amb l'hèlix d'una taula de surf elèctrica. L'actuació dels socorristes va permetre atendre la situació sense conseqüències greus. Aquest 2026 també ha estat el primer any del nou contracte del servei de socorrisme. L'Ajuntament ha optat per un contracte d'un any, prorrogable fins a 5, amb l'objectiu de poder valorar el funcionament dels serveis abans de consolidar-ne la continuïtat. Davant el resultat d'aquesta temporada, el regidor de Medi Ambient ja ha confirmat que l'empresa continuarà prestant els serveis a Cubelles la propera temporada.
7: Bé, doncs acabem la temporada de socorrisme del 2026. De nou, un any més, des de Cubelles, doncs celebrem que no hi ha hagut cap incidència, no hem tingut cap ofegament. Sabem que en altres municipis, malauradament, sí que hi ha hagut alguna incidència. Aquí, doncs, toquem fusta i repetim un any més amb aquesta alegria que ens dona poder donar aquesta notícia. Agrair al servei de socorrisme que hem tingut. Aquest any es va acabar la licitació i aquest any ha entrat una empresa nova, però a l'equip que hem tingut, doncs, felicitar-lo des d'aquí, des del consistori, per la bona feina que han fet. Aquest contracte, per prudència, des de l'Ajuntament, el que fem és un contracte d'un any prorrogable fins a 5. Llavors, aquest any per què serveix? Serveix perquè nosaltres volem valorar que el servei que ens donen és bo i està a l'alçada dels plecs que nosaltres hem redactat. Llavors, donada dels resultats i la bona feina que han fet, doncs ja confirmo que aquesta empresa seguirà amb nosaltres.
4: El consistori també ha volgut recordar la importància de mantenir les precaucions fora de l'horari de vigilància. Els responsables del servei alerten especialment del risc per a les persones grans que entren a l'aigua a primera hora del matí o a última hora de la tarda, quan ja no hi ha socorristes a la platja. Amb els serveis encara actius fins diumenge, Cubelles posa punt i final a una temporada de bany sense cap ofegament i ja en porta 8 de consecutives mantenint aquest registre.
0: La plataforma SOS Socorristes i el sindicat UGT criden a una mobilització i reclamen una llei per al sector del socorrisme. Reivindiquen uns estàndards mínims de seguretat i ampliar la temporada des de Setmana Santa fins a octubre. Durant una roda de premsa que s'ha fet a Girona i que hem tingut accés mitjançant l'Agència Catalana de Notícies, els socorristes han remarcat que les reivindicacions arriben després de que hi hagi hagut 26 morts registrades al litoral català aquesta temporada, una temporada que qualifiquen des del sector de tràgica. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa a octubre i s'unifiquin criteris per no dependre tant de cada ajuntament. Clara Roca, portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
8: És el moment de dir ben alt que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional. El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre, que cobreixi tota la temporada real de bany. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
0: Per aquests i altres motius, la plataforma i el sindicat UGT han convocat una manifestació del sector el dimecres que ve a les 10 del matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubella recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català. L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
9: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. La les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut, es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
10: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra. Al final l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va coordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
9: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noeda. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara a Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
10: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i pel que hem vist a les notícies doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
9: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
10: Demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaba les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
9: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda, es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat. Les precipitacions de pluja registrades dimecres 9 de setembre a Cubelles van obligar a tallar els principals passos soterranis habituals del municipi. Segons va informar l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts més afectats hi havia els passos de l'Avinguda de la Riera, el carrer d'Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim en el tram de connexió entre Cubelles i Cunit. La pluja també va provocar incidències puntuals en alguns carrers del municipi. Al carrer Millera, per exemple, s'hi va acumular aigua temporalment a causa d'una intensitat de precipitació superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegueram. Un cop va disminuir la pluja, l'aigua va anar desapareixent progressivament. També es van detectar problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats durant la mateixa setmana, es van anar colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, fet que va dificultar l'evacuació de l'aigua. L'empresa encarregada del servei d'aigua i sanejament, Veolia, coneguda com a CAR, va revisar els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per facilitar el drenatge i recuperar al més aviat la normalitat. Des de l'Ajuntament de Cubelles es va recomanar extremar la precaució en els desplaçaments i evitar també els passos soterranis afectats mentre es mantenien els talls.
0: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la festa major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El Castellafocs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
11: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Arts en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
0: La pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda Lax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El Cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors de Fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el Cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals.
12: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicte en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabar de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte, 12 de setembre, a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu i Manol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio, i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
2: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
4: Bona tarda, benvinguts. Això és una setmana més Cubelles no és ràdio. Soc el Xavier Borrell, l'home que us parla, i el presentador, director i comissari del Cubelles Noir. Avui tenim recomanacions literàries molt interessants, però en vessants diferents. Una és una manera de cuidar-se, una manera de veure una mica l'autoajuda o de veure la part de la ment de cadascú des de fora. I una altra és felicitar l'Agència Santa Bruna pel seu 25 aniversari, amb la que hem pogut parlar per donar-li l'enhorabona i que ens expliqui una mica com han sigut aquests 25 anys i com està el sector editorial. També vull recomanar una sèrie i més cosetres. Va, comencem.
5: Soc el Quimet. Us recomano Cubelles Nord Ràdio, o si no, patireu.
4: Hola, com estem? Avui tenim el plaer de celebrar els 25 anys de l'Agència Santa Bruna i tenim aquí a la seva fundadora, mare de tota la família i de tot. Què tal, Sandra? Com estàs?
6: Molt bé. Què tal, Xavi? Moltes gràcies per tot.
4: Bé, parlàvem fora de micròfon que déu-n'hi-do aquests 25 anys com ha canviat tot, no?
6: I tant, la veritat és que, clar, jo a més, 25 anys d'agència, però 35 en el món editorial, perquè vaig començar amb 18 anys treballant a Mercedes Casanovas. Imagina't, 35 anys i la diferència és abismal de moltes coses i moltes altres coses que també no han canviat tant, eh? Ja t'ho dic.
4: Ja, sí. Però és que ara parlem de la intel·ligència artificial, tot això, però llavors no hi havia ni emails, ni xarxes socials, etcètera, no?
6: Imagina't, és que jo quan vaig entrar encara estàvem, estàvem amb els fax i encara enviàvem algun tèlex. Tu imagina't que hi ha gent que no deu saber ni el que és.
4: I com va ser el punt de decidir muntar l'agència tu sola? Vas pensar que era una bogeria, potser, o vas veure que tenies un caldo de cultiu?
6: No, la veritat és que va ser una miqueta... El punt d'inflexió va ser que, com que portava 10 anys, o sigui, en tenia 28 i portava 10 anys treballant al sector, em venien moltes ofertes de feina, sobretot per anar-me a fer d'editora, saps? Uh-huh. D'altra banda. Yeah. I llavors, pues, això em picava una mica la curiositat, però per altra banda també em feia com pensar, bueno, ja porto 10 anys, ara... Si no me'n vaig a l'altre cantó, estaré aquí 10 anys més, saps? I llavors, com que la Mercedes també pues, em donava moltes facilitats, la veritat em deia, pues, agafa els teus autors propis i porta'ls tu i tal, i jo ja en portava alguns que ja eren directament meus, pues, al final vam arribar a un... Pues, bueno, pues això que en aquell moment va ser... No em semblava una bogeria, ara sí que penso, ostres, que atrevida va ser, saps? Sí. Però bueno, en aquell moment ho vaig fer i endavant.
4: I has arribat a tocar tots els pals, és a dir, tots els gèneres literaris, no?
6: Tots. La veritat és que també em vaig especialitzar una mica quan vam començar, no? I em vaig especialitzar en coses que la gent, doncs, no... Les altres agents potser no tocaven tant, com l'infantil i juvenil, com la no-ficció, i autors catalans, que en aquell moment, doncs, no tenien agent, o els autors catalans es pensaven que no la necessitaven, no? I jo vaig agafar els primers autors catalans amb agent, la veritat.
4: I com va ser també la internacionalització de l'agència?
6: Bueno, va ser una miqueta... Això sí que, com que Mercedes Casanovas portava tot el catàleg internacional dels representats, dels clients, sobretot d'Estats Units, aquells sí que em van seguir bastant. I llavors vaig tenir molta sort perquè em van seguir i jo ja tenia un molt bon catàleg internacional de representació cap aquí. Llavors això també té les portes que els teus autors puguin ser també traduïts a altres països, saps?
4: Tenies ja gent bastant potent des del principi, com Francesc Miralles, etc, etc, però la Catedral del Mar ho va multiplicar tot per mil, no?
6: Sí, la Catedral del Mar va ser un punt d'inflexió molt bèstia, va ser un abans, un després, això està clar. Saps? O sigui, llavors, doncs, bueno, aquí ens va donar com un prestigi també, i també la internacionalització de la ficció d'autor espanyol, que va ser un molt bèstia.
4: I ara us plantegeu una nova etapa. Voleu acompanyar la gent de manera, la gent que fins i tot no es planteja el fet de publicar, només de tenir llibre o de millorar la seva manera d'escriure o de portar el seu llibre endavant. O sigui, creieu Bruna Talent i és un pas endavant, no?
6: És un pas endavant i també és un pas també per fer sostenible una cosa que ens està passant, no? Que realment abans t'enviaven un manuscrit, el tenien que enquadernar, el tenien que fer fotocòpies i te'ls enviaven i tal, però ara apreten un botó i el tens a la teva safata d'entrada.
4: Yeah.
6: I llavors què passa? Que jo rebo com 50 peticions de lectures a la setmana.
4: Yeah.
6: I llavors vaig dir, com podem contestar tota aquesta gent, no? Per no deixar-lo sense resposta i sense una via, no? I llavors per això neix Bruna Talent, una miqueta per dir, podem donar resposta i a part potser podem analitzar cas per cas si realment quina és la situació d'aquella persona i si realment necessita una gent o no, necessita publicar o no, ho vol fer per divertiment o només vol que realment la seva novel·la sigui bona, no? I estigui bé, per després ja veurem què fer. Però la gent s'ha de plantejar primer si el text el que té és bo o no, no? I crec que això és una reflexió que s'ha de fer tothom en el seu moment i nosaltres donem les eines per poder-ho fer.
4: Bueno, m'imagino que tampoc sou una ONG, que encara que el text sigui molt bo, també que encaixi o no encaixi tant la persona com el llibre amb el mercat, no?
6: Exacte, és que a més doncs, hi ha les tendències del mercat, no? A vegades ens hem trobat amb un molt bon text, però que jo sincerament li he dit, potser no sóc la persona adequada per portar-lo, perquè a lo millor el meu tipus d'agència no sap tractar aquests llibres i potser una agència més petita ho faria millor, saps? O potser no hi acabo del mercat, perquè per molt ben escrit que estigui, les tendències són les tendències i les apostes de les editorials, o sigui, perquè apostin per, doncs, jo què sé, una Irene Vallejo amb el Junco, sí. Pues a lo millor han d'haver refusat 1.000 apostes, saps el que et vull dir?
4: Però per sort encara hi ha sorpreses, no? I encara hi ha, diguem, llibres que es fan virals com al principi.
6: Sí, sí, i tant, encara hi ha sorpreses i que n'hi hagin moltes més, perquè sí. Això vol dir que encara hi ha pues, això, potencial i espai per aquestes coses que no t'esperes i que moltes vegades dius, ostres, té la força, té la qualitat i té totes les coses per fer-ho, i a vegades et sorprèn que pues, bueno, surt com un llibre que dius no és una aposta i peta, no? Que, bueno... pot passar i realment és una cosa que és maca que passi i que no l'hauríem de perdre.
4: I quin paper, que suposo que per vosaltres és un problema, juga la intel·ligència artificial aquí?
6: Bueno, la veritat és que nosaltres estem molt a l'expectativa ara amb la intel·ligència artificial. Jo penso que és una cosa que com a eina de treball ens pot funcionar molt bé per moltes coses, però no per la creació en si. Saps?
4: Sí, sí.
6: O sigui, com a eina és un avanç, no ens podem posar de cul en els avanços, saps? Amb la intel·ligència artificial ni amb res, però realment sí que a vegades detectes coses que escriu la IA, no? O escrites amb la IA, que llavors sí que es nota molt, i això crec que la IA encara ara no solapa el tema creatiu, per sort.
4: Per últim, et volia preguntar, deies tu que quan vas començar no hi havia gens de llibre en català, i últimament, per exemple, al Dinar del Planeta me'n recordo que van dir que el tant per cent de lo que estava pujant el llibre en català era més gran que en castellà, que suposo que vosaltres que porteu tants autors, això ho esteu notant també.
6: Bueno, la veritat és que nosaltres portem molts autors de llengua catalana des de l'inici i la veritat és que els tenim molt ben col·locats, no? Com si diguéssim, i també doncs, hem fet apostes noves per autors catalans que ens estan funcionant i realment penso que també les editorials, no? han trobat autors més novells en català que són els que han funcionat últimament, també. Llavors, doncs, bueno, això és una bona cosa per la llengua i per les noves veus, que també editorials puguin apostar per autors novells així i en llengua catalana, doncs sempre és una cosa bona, vinguin de gent o no.
4: Molt bé, doncs recordem que feu 25 anys, de lo que us tornem a felicitar, i que creeu Bruna Talent per donar cobertura a la gent que vol saber més o fer més. Com es podrien adreçar a Bruna Talent el que vulgui algun assessorament?
6: Mira, tenim una web que és brunatalent.com, però també tenim un correu electrònic que és nuevosautores@brunatalent.com.
4: Molt bé. Pues avui celebrem els 25 anys de Sandra Bruna. Felicitats, Sandra.
6: Moltes gràcies, Xavi. I que siguin 25 més. Espero que puguem veure'ns aviat i celebrar-ho també, que també vosaltres sempre ens heu recolzat molt.
4: Gràcies.

0: vam saber, malauradament, la que ens va deixar Dolly Parton, la cantant de country tan coneguda, tan black, tan del nostre gènere, i per fer-li un homenatge i enviar-li un record hem volgut posar aquest Please, Please, Please que va cantar amb la Sabrina Carpenter. Continuem, perquè tenim una altra entrevista que us agradarà molt.
1: Molt bones, avui ens acompanya Marta Casas Vilella. Ha escrit un llibre sobre una experiència vital amb el seu fill, es diu Planeta Marc, i el primer de tot, saludar-la. Què tal, Marta, com estàs?
2: Molt bé, molt agraïda de la vostra invitació i, en fi, contenta.
1: I bé, explica'ns una mica, tu, després de molt de bagatge amb el món literari, com se t'ocorreix o què et ve al cap per decidir escriure aquest llibre?
2: Sí, doncs mira, ho has encertat de ple, perquè no va ser, de fet, no va ser una idea meva, no? Jo tinc un fill diagnosticat amb TEA, ara ja és un noi gran, i n'escrivia, jo de natural escric contes. Aleshores, el meu fill va cometre un primer intent de suïcidi als 12 anys, això jo ho vaig pair molt malament, no? Perquè als 12 anys una criatura és un nen.
1: Sí.
2: D'això ja fa moltíssims anys, vull dir que ara ha anat endarrerint aquesta edat també, eh? Cada vegada els nens són més joves quan intenten fer això, sobretot a través de... arrel de la pandèmia, però ens centrem-nos al nostre. Aleshores, jo al cap d'un any d'aquest fet, com que no podia pair, no m'ho sabia acabar, vaig escriure tot el principi, diguem, tot el que havia passat abans també, el naixement, el fet d'anar a educació especial, amb bullying, no sé, totes les peripècies negatives que li havien portat aquest moment, però també hi havia moments molt lluminosos, molt bonics, molt emocionants. I em vaig fer com unes 30-40 pàgines dividides així com en contes que parlaven d'episodis concrets. I jo, això, juntament amb tot d'altres contes, que de fet és el meu gènere, doncs vaig presentar-me en un concurs i no el vaig guanyar. Però tinc una coneguda, que és la Maria Barbal, sí, que és, no vull dir que sigui amiga, però és molt coneguda, que ja ens coneixem de fa més de 40 anys, que s'havia llegit aquest recull, saps? I em va dir, però escolta'm, aquesta part que hi ha aquí, aquesta part en què expliques la teva vivència amb el teu fill i la vivència del teu fill en si, aquesta part és que això hauria de ser tota una història i no només uns contes. I esclar, doncs em va, d'alguna manera, o sigui, això em va motivar a obrir una porta que no és fàcil d'obrir perquè la vida, això ho sabran altres persones que tinguin fills amb

0: trobar mares i pares que es trobin això de nou, que no estiguin sols, no?
1: Exacte, fixa't, el llibre és d'una banda un homenatge al meu fill, que tenint-ho tot en contra, sí. Perquè la societat no estava preparada per això fa molts anys, saps? No estava preparada, aleshores li va arribar un diagnòstic i el van com condemnar, saps? I llavors ell va tenir aquesta baixada als inferns. El meu fill és un au fènix. Llavors, d'una banda, és un homenatge a aquesta persona que amb la seva veu de nen i després d'adolescent, després de es fa gran, no? T'explica aquells fets segons la seva visió. És una visió molt més bonica, molt més esperançadora de tot el que va passar. I després hi ha el que seria la veu de la mare, que representa la visió des de fora, saps? La visió d'uns pares preocupats, la visió d'una societat que vol entendre però no pot entendre, llavors actua amb uns mecanismes molt anquilosats, saps? Allò, com uns mecanismes que és, mira, tens una etiqueta, amb aquesta etiqueta ja et vindrà un estigma, amb aquest estigma et vindrà, saps? Allò, et vindrà un rebuig, etcètera, saps? Per tant, sí, jo l'he escrita amb la idea de donar un bri d'esperança a famílies que es puguin trobar ara en situacions similars i que pensin que no se'n sortiran. I jo els hi vull dir, us en sortireu. La intel·ligència del vostre fill jugarà sempre al seu favor. El vostre fill té una veu. Escolteu-la. Aquesta veu s'ha d'escoltar perquè té dret a ser individuat com a persona, saps? I no com a cas. És una persona.
0: T'ha servit també per parlar amb tu mateixa de quan començaves, de com ho veies tot de nou, de retrobar-te o de retrobar aquells moments, etc.
1: Mira, al capdavall, sí. Mentre ho feia, no. Perquè, ja et dic, per poder-ho escriure vaig haver de crear tot una ficció, que hi ha el testimoni real, eh? La història és aquesta, però jo vaig haver de crear una ficció, una distància, com per poder-me desdoblar amb la veu d'aquella senyora que, en certa manera, jo ja tampoc compartia, entens? Perquè tu vas evolucionant. Jo al principi tenia molta confiança en l'opinió dels professionals, dels especialistes, de tota la medicació que li vam arribar a donar, que va ser excessiva. I però vaig haver d'anar com claudicant, perquè el meu fill m'anava demostrant, saps, que ell no era tot el que estava passant per fora d'ell, no? Sinó que ell era una entitat que l'única cosa que li passava i que li continua passant, és que el seu món, la visió que ell té del món, és completament diferent de la nostra, però no és ni millor ni pitjor. Té una altra lògica, saps?
0: La veritat és que és un llibre en què, sobretot, molta resiliència, molt dur, però tant per tu com pel teu fill, tothom té problemes, és una mica també d'autoajuda, no?
1: Exacte, sí. No era la pretensió, però et diré que els llocs on he anat amb persones sensibilitzades per aquest tema i que han hagut de passar per aquests esvorancs de l'ànima, no? Sí. Doncs aquestes persones, si han vist molt reflectides, saps? I m'han dit, és que jo també ho vaig passar, això, saps? Allò, a casa meva això va millor. Llavors, serveix d'autoajuda en el sentit que si tu hi entres, no? Si aquesta història et crida, t'ajudarà. Però bé, esclar, vull dir, no és una... És una història que té ironia, pots riure, pots plorar, eh? Hi ha una mica de tot. Però és una història molt dura, molt dura, amb un final feliç. Aleshores, l'autoajuda és, ara ho estic passant malament, no? Però veig el camí que hi ha perquè...

0: situació millori, no només la del fill, l'entorn familiar que es veu molt perjudicat, saps? Pel fet de tenir una persona que viu les coses d'una altra manera. O sigui, és un enrenou i un daltabaix per tot l'entorn familiar.
1: Qui vulgui saber més de tu i del llibre i de tot el que fas, Marta, com et pot seguir?
0: Bé, jo tinc un compte d'Instagram que senzillament es diu Marta Casas Vilella.
1: Sí.
0: I després doncs, ja n'he fet bastanta publicitat. O sigui que, per exemple, hi ha una entrevista a TV3, a Tot es mou, no? Si poseu Planeta Marc, allà hi ha l'entrevista, hi ha un podcast de BTV que es diu Cap of Tea, saps? Que està dins del que són la xarxa, del que és la xarxa, molt bonic. També una entrevista al diari Ara. O sigui, en els mitjans també s'han anat fent publicitat. Aviat farem a un club de lectura passat vacances. I... O sigui, és un llibre que va arribant, però esclar, no vull dir, no podem anar a 100 per hora perquè has de trobar com si diguéssim l'entorn adient. Però et diré, molta gent que l'ha llegit sense més ni més, doncs també els agrada molt. De fet, aquest llibre ara ja està a més de 40 biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya, eh? I per tant es pot agafar en préstec, i s'agafa en préstec perquè només és públic. Doncs mira, s'està llegint i està molt ben valorat, perquè el llibre, sobretot, està molt ben escrit. O sigui, jo sóc escriptora, llavors, clar, el llibre, sobretot, està molt ben escrit. No és una vomitada. No he vomitat una cosa que ens va passar.
1: Hi ha un treball.
0: Hi ha un treball estilístic. Jo volia distanciar-me d'aquests testimonis que realment són molt punyents, però que estan, no hi ha, diríem que no, en el que no hi ha filtres, jo he posat moltes metàfores i he escrit moltes històries que les pots entendre en el terreny del TEA o en el terreny de qualsevol altra diferència o divergència respecte del que es considera normal, que caldria saber què vol dir normal, no? Però aquest ja seria un altre tema per un altre dia. O sigui que la gràcia del llibre, les històries, o sigui, jo dic històries, temes nous no n'hi ha, eh? O sigui, tot portem, la humanitat porta sempre a lucubrar sobre els mateixos temes. La gràcia és com s'expliquen aquests temes, a través de quin art, a través de quina tècnica tu vols posar-hi la teva veu.
1: Doncs recordem, Planeta Marc, publica, escrit per Marta Casas Vilella, el publica Columna, una història que és un crit d'esperança i un impactant testimoni de resiliència. Moltes gràcies pel llibre i per estar amb nosaltres avui, Marta.
0: Moltes gràcies, Xavier. M'ha agradat molt parlar amb vosaltres i si podem arribar a unes persones, doncs ja haurà estat també ben fet, no?
1: Sí, gràcies.
2: Cubelles no és ràdio i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
3: Mundial?
2: Universal.
4: En tots els idiomes?
2: El que falli falta.
1: Hi ha una sèrie dels que ja us vaig parlar l'altra vegada que es diu The Gentleman. M'agrada molt, molt, molt. És una sèrie dirigida per Guy Ritchie i aquesta segona temporada diu Eddie passa a Duque a narcotraficante quan torna a l'imperi de marihuana i s'associa amb una dinastia criminal que juega sus propias cartas. És meravellosa, us la recomano moltíssim. No tinc temps. Està a Netflix i dir-vos que bé, que és meravellosa i que l'heu de veure perquè és molt glamurosa, és negra i té de tot una mica. Us poso el tràiler perquè gaudiu del seu so.
5: Se busca prestigio y tradición.
6: Tu persona es el duque. Eddie es un espíritu muy travieso.
7: ¿Cómo está?
8: Estoy muy bien.
7: Durante años hemos vivido en el zoo en contracción. Ahora vivimos en la jungla en expansión.
9: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
7: ¿Queréis enfrentaros a la mafia?
3: Nunca se sabe. Puede que te guste.
6: Creo que no sabes cuál es tu lugar. Te lo enseñaré.
7: Pero ahora creo tener una idea más clara de lo que quiero.
3: ¿Y qué quieres?

0: I fins aquí el programa d'avui. Això ha estat Cubelles no a ràdio, s'ha parlat el Xavier Borrell. Tornem la setmana que ve amb moltes coses. Adiós, gràcies, Ràdio Cubelles.
1: Cubelles no a ràdio. I serem a les ones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
4: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. La setmana passada vàrem acabar el monogràfic parlant-vos de música per fer l'amor. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc tant del Billboard nord-americà com de les 40 principals espanyols.
0: Sí, senyor. Avui repassarem l'any 1976 i ho farem, com tenim costum, ordenant els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició.
1: Començarem amb algunes de les que es van situar una o dues setmanes liderant los 40 principals, que n'hi va haver unes quantes, de les quals n'hem escollit una mostra, diguem.
0: Som-hi.

0: Comencem amb un dels pocs temes instrumentals que han arribat a la primera posició del Billboard. Es tracta del tema de SWAT, una sèrie televisiva d'acció protagonitzada per un grup d'intervenció especial de la policia, americana, clar, i que Televisió Espanyola va programar cap a finals de la dècada dels 70.
1: La sintonia d'aquella sèrie és la que Rhythm Heritage va gravar i que va situar al capdamunt del Billboard durant una setmana. Rhythm Heritage eren un grup de músics d'estudi reunits per interpretar peces específiques i, en particular, ho feien de les bandes sonores. No van tenir cap altre número 1 ni tampoc més èxits destacables.

0: Harry Wayne, Casey, va ser el líder de la banda anomenada Casey and the Sunshine Band, que també van ocupar la primera plaça del Billboard durant una setmana amb Shake, Shake, Shake.
1: Aquest tema es va convertir en un dels més populars de l'era disco i gràcies a ell, els DJs omplien les pistes amb molta facilitat. El títol original, que podríem traduir per Remena, Remena, Remena, va acabar canviant per convertir-se en la lletra final de la tornada, Shake Your Body. O sigui, que és molt més explícit, això que diu, eh? És remena el cul.
0: Vaja.

0: Aquesta que escoltem és la versió actualitzada al pop dels 70 que Albert Hammond va fer del bolero Échame a mí la culpa, escrit als anys 40 pel mexicà José Ángel Espinoza. Gràcies a ella, aquesta versió va arribar al primer lloc de los 40 principales per estar-s'hi una setmana.
1: Hammond va saber navegar entre diferents estils musicals per satisfer a distintes franges de públic. I va anar des d'aquest bolero, revitalitzat fins al pop rock suau, diguem, d'un dels seus altres èxits, també, que és It Never Rains in Southern California. Però l'únic número 1 a los 40 principales va ser aquest, Échame a mí la culpa, que és el que hem estat escoltant.

0: també una setmana va estar-se en el primer lloc aquest poema de Rafael Alberti, musicat per Manuel Alejandro i interpretat per una evolucionada Marisol, ja convertida aleshores en Pepa Flores.
1: Aquest tema es considera un dels que va marcar la transició de Marisol d'una de les artistes infantils preferides de l'època franquista a la cantant adulta contestatària Pepa Flores, interpretant versos de l'escriptor comunista Rafael Alberti, que és un dels mites de la generació del 27 i que no feia gaire que havia retornat a l'exili.

0: Hem començat escoltant el tema de Suat i dèiem que era un dels pocs instrumentals que havien arribat al número 1 del Billboard. Però el mateix any, 1976, també hi va arribar la cinquena de Beethoven i per estar-s'hi també una setmana.
1: És la versió que Walter Murphy, acompanyat de la Big Apple Band, en va fer del clàssic de Beethoven i que van titular Una cinquena de Beethoven. Part del seu èxit es va deure al fet d'aparèixer a la banda sonora de Saturday Night Fever, la pel·lícula que va protagonitzar en Travolta.

0: Seguim amb un altre tema que va ocupar el primer lloc del Billboard durant una setmana. És You Should Be Dancing, dels germans Gibb, els Bee Gees.
1: És un tema emblemàtic de l'era disco, un estil musical que dominava la segona meitat dels 70s. De fet, aquest és el quart títol que escoltem avui del Billboard i tots ells han sigut de música disco.
0: Sí, senyor, és veritat.

0: Sergio i Estíbaliz van ser un dels múltiples fragments en què es va escindir Mocedades després de la seva desintegració. I Quien compra una canción els va col·locar un parell de setmanes en la primera posició de los 40 principales.
1: Això vol dir que el públic va respondre favorablement a la seva pregunta.
0: Ah, sí.
1: I el seu disc va ser el més comprat durant aquelles dues setmanes.
0: Sí, senyor.

0: Avui sembla el dia dels temes instrumentals, perquè aquest que escoltem és Europa, de Carlos Santana, el guitarrista mexicà que va situar-se al capdamunt de los 40 principales durant dues setmanes amb aquest tema instrumental com la majoria de les seves composicions.
1: En Carlos Santana el va compondre després d'una gira, per Europa i inspirant-se en vivències personals, que són les que van donar a la peça un cert aire nostàlgic i introspectiu, demostrant que no només amb paraules es poden també transmetre aquests sentiments.
0: Sí, senyor.

Estem escoltant a Cecilia, que era el nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus del pop espanyol de finals dels 70, coneguda sobretot per les lletres líriques i a vegades reivindicatives de les seves cançons.

0: Aquests són Chicago, amb un dels seus grans èxits, If You Leave Me Now, que els va mantenir dues setmanes encapçalant el Billboard.
1: Aquest tema va significar un gir en la trajectòria de la banda, que fins llavors s'havia mogut en un estil entre el jazz i el rock, incorporant instruments de vent per anar cap a un so més melòdic i comercial a la vegada.
2: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

0: Amb la democràcia acabada d'estrenar, Harcha va saber aprofitar l'oportunitat del moment polític per publicar Libertad sin ira, una cançó que es va convertir ràpidament en un himne del moment.
1: La lletra estava plena de llocs comuns i bones intencions, però arrossegava algunes posicions del passat recent. Com quan, per exemple, deia «He visto gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz». I això què? Es referia a tota la gent o només a la part masculina de la gent? Perquè l'altra meitat sembla que no importava, no?
0: Sembla que no. I molt segurs d'això de la llibertat no ho semblaven, no? Perquè, si no, fixeu-vos en la tornada. Diu, porque hay libertad sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. És a dir, mireu, si no n'hi ha, no patiu. Que un dia o altre ja n'hi haurà.

0: Per acabar, farem un tastet del que ens trobarem la setmana que ve escoltant un dels temes que es va mantenir 3 setmanes en el primer lloc dels Billboard. És en Paul Simon amb 50 Ways to Leave Your Lover, la seva única cançó en solitari que ho va aconseguir.
1: La lletra ofereix múltiples consells per trencar discretament una relació. Tot i el que diu el títol, no arriben a 50 els suggeriments. Tots ells, però, aconsellen un comiat discret i sense soroll.
0: Doncs mira, nosaltres també ens acomiadem, però no definitivament, sinó només fins la setmana que ve, que tornarem amb aquells temes que més temps es van passar en els número 1.
1: Sí, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
0: Sí, cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Les muntanyes, els hotels, una campana, ja sé el que fa l'atlet. Les retxes d'una...

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui iniciem un tema en què encararem el final de la temporada.
0: Ah?
1: Mira, hem buscat temes en què tinguin especial protagonisme una família d'instruments molt concreta.
0: Sí, quina?
1: Doncs es tracta dels teclats.
0: Molt bé. I quan diem teclats, amics, no només ens referim al piano, que òbviament que ho farem naturalment, sinó que també als diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els orgues i els sintetitzadors.

0: Podríem dir que el piano ha sigut tradicionalment l'instrument de treball dels compositors clàssics i fins i tot alguns escrivien composicions pel piano sol, com aquesta de Ludwig van Beethoven, que és probablement una de les seves peces més conegudes, de la qual fins i tot en sabem el nom, Paralisa.
1: De tota manera, els historiadors de la música tenen dubtes de qui era aquesta Elisa i fins i tot si realment es deia Elisa. També n'hi ha d'altres que defensen que l'obra anava dedicada a un alumne del compositor que es deia Teresa.
0: Ah, carai!
1: I que amb el pas dels anys, el transcriure la partitura original que es va fer, doncs li van canviar el nom per error, diuen.
0: Bé, sigui com sigui, aquí tenim un primer exemple d'obra clàssica per piano. Escoltem-ne una altra.

0: Alguns compositors van fer del piano el seu únic instrument, com és el cas d'en Frédéric Chopin, qui és considerat el millor compositor polonès de la història i també un dels més destacats representants del romanticisme, amb composicions especialment dedicades al piano, l'instrument a què es va dedicar de forma exclusiva.
1: El que escoltem és un dels 21 nocturns que va escriure al llarg de la seva carrera. Els nocturns no eren un invent de Chopin, però ell els va popularitzar àmpliament.
0: El piano és un instrument que permet molta expressivitat i això era una de les característiques que el romanticisme aprofitava. Igual que també ho han aprofitat estils posteriors, com també d'altres més propers, com sí? Aquest, per exemple.
1: A veure...

0: Blueberry Hill pot ben bé considerar-se també com un clàssic i, de fet, és un dels exponents més coneguts del rock and roll primitiu. Una cançó que va ser composta per Vincent Rose l'any 1940.
1: I la versió que escoltem és la que en va fer en Fats Domino l'any 1956 i en la qual va aportar el seu particular estil propi de New Orleans, que tenia uns tocs de swing.
0: Sí, senyor, efectivament. I una curiositat al respecte d'aquesta peça és que el piano que va tocar en Fats Domino a l'estudi quan va enregistrar el disc tenia algunes tecles desafinades. Però en Fats va insistir en utilitzar-lo, cosa que va contribuir a fer encara més particular la sonoritat d'aquesta gravació, que ha acabat esdevenint un clàssic de la història de la música contemporània.

0: I d'un clàssic a un altre. Aquesta explosió musical és de Jerry Lee Lewis, interpretant Great Balls on Fire. És una gravació que gairebé va coincidir en el temps amb Blueberry Hill, que escoltava abans, ja que aquella va ser enregistrada pel Fats Domino l'any 1956 i Great Balls of Fire just l'any següent.
1: En aquest cas, l'ús del piano i tota la peça en general són molt més explosius, tal com requereix la lletra, que parla de forma apassionada i descarada. Ple pels estàndards de l'època, està clar, del desig d'amor del protagonista.
0: Sí, sí, de fet sembla que Jerry Lee Lewis va tenir certs dubtes a l'hora d'enregistrar la cançó, i precisament degut al contingut de la lletra, ja que ell tenia profundes conviccions religioses i va pensar que potser això podia ser considerat com a pecaminós.
1: Mira,
0: sort que va prevaldre el seu sentit musical, per sobre del religiós.
1: I tant que sí.

Anant encara una mica més enrere, tenim aquesta peça de l'estil anomenat Ragtime i que va formar part de la banda sonora d'una pel·lícula de la qual identifiquem el títol amb el de la peça. L'anomenem El Golpe, tot i que, en realitat, el títol real d'aquesta peça és The Entertainer, composta per Scott Joplin el 1902.

0: Seguim revisant encara alguns clàssics més, i és el torn de Nat King Cole, que l'any 1951 va gravar aquesta primera versió de Unforgettable, en la qual reconeixem la seva veu i l'estil jazzístic de tocar el piano.
1: 40 anys més tard, el 1991, la filla de Nat King Cole, Natalie Cole, en va fer també una versió interpretant-la a duo amb el seu pare, amb la particularitat que ho feia sobre imatges i una gravació de feia més de 25 anys, ja que en aquell moment son pare ja estava mort, havia mort 25 anys abans.
0: Sí, el que Natalie Cole feia a les seves actuacions en directe era projectar en una gran pantalla les imatges de son pare cantant Unforgettable i ella hi afegia la veu en directe completant el duet.
1: Això va ser un gran impuls per ella en aquell moment, ja que la seva popularitat havia decaigut notablement a causa d'un allunyament temporal dels escenaris a l'haver hagut de sotmetre's a una cura de desintoxicació de les seves diverses addiccions.
0: Caram, caram.
1: Mira.

0: Si parlem de peces clàssiques al piano, no podem deixar de banda aquesta, My Baby Just Cares For Me, interpretada al piano i també a la veu per Nina Simone.
1: Tot i ser una peça força coneguda actualment, podríem dir que no va arribar a la fama fins a la seva maduresa. Diem això perquè es tracta d'una composició força antiga, de l'any 1930, que la Nina Simone va versionar i enregistrar molt més tard, l'any 1958, dintre del seu primer àlbum.
0: Sí, i de fet no va tenir gaire repercussió en aquell primer moment, fins que un grapat d'anys més tard, ja el 1987, Chanel la va utilitzar en un anunci pel seu perfum número 5, moment en què sí que va assolir fama mundial.
1: Mira...

0: Seguim dintre de l'àmbit dels clàssics, ara de la mà de Ray Charles, qui en aquest tema titulat What I'd Say introdueix el so del piano elèctric, un Wurlitzer, en una de les peces considerades com dels inicis del soul, on es barregen gospel, rhythm and blues i jazz.
1: No només aquesta peça, sinó tota l'obra de Ray Charles és considerada com a precursora en la història de la música moderna, especialment, això sí, en els camps de la música soul.
0: Igual que va fer en el tema que escoltem, la seva aportació va ser integrar característiques d'altres estils, com el gospel, dèiem, el rhythm and blues i el jazz, per donar lloc a allò que posteriorment es va àmpliament anomenar soul.

0: Seguim amb temes que es poden considerar com a clàssics, tot i que el seu origen és força més modern, eh? Ara que la que estem escoltant és a Diana Krall versionant The Look of Love, que va ser originalment escrit l'any 1967 per la banda sonora de Casino Royale, una de les pel·lícules d'aquella gran sèrie de James Bond.
1: Sí, senyor. En aquella ocasió, qui la va interpretar va ser Dusty Springfield. Si hem escollit la versió de la Krall és perquè ella li aporta la seva interpretació al piano, instrument al qual estem dedicant aquesta sèrie, i amb això ella li dona a aquesta peça un aire característicament jazzístic.

0: Aquest és l'enregistrament que Norah Jones va fer l'any 2002 del tema Don't Know Why, que inicialment havia sigut escrit per Jesse Harris, i qui la va arribar a enregistrar i tot, eh? I fins i tot ho va fer abans que ho fes la Norah Jones.
1: Sí, sí.
0: Això sí, però sense tenir ni de bon tros l'èxit que ella va aconseguir.
1: És veritat. De nou, la clau de l'èxit la trobem en el fet que ella mateixa interpreta la cançó al teclat del seu piano, donant-li un aire entre melangiós i íntim, que és el que el públic va apreciar.

0: I encarem el final de la secció d'avui amb un altre tema també considerat un clàssic, però dintre d'un altre àmbit. Es tracta de Mambo Influenciado, de Chucho Valdés, un gran intèrpret de jazz que el fusiona amb els seus orígens cubans.
1: Chucho Valdés és fill de Bebo Valdés, un mite a Cuba, un altre gran exponent del jazz cubà i que va veure interrompuda la seva carrera a causa de la Revolució Cubana, que el va fer fugir a l'exili, provocant un llarg període d'allunyament dels escenaris.

0: I acabarem aquest capítol d'avui de la sèrie que hem dedicat als teclats amb aquest tema que es titula Yacht, que podríem traduir com a iots o balers, també.
1: Exactament. L'hem escollit com a bon exemple del que ha sigut l'evolució d'aquests clàssics que hem estat escoltant fins ara. I no només de les composicions en si mateixes, sinó també de l'instrument. Ja que allò que va començar com un piano o un orgue, posteriorment tots dos en versió electrònica han acabat sent sintetitzadors, que és el que escoltem en aquesta composició.
0: I aquesta composició es tracta, com us deia abans, de Yacht, que Coco Steel and Love Bone Bone van publicar l'any 1991 i que un any més tard va versionar el grup anomenat A Man Called Adam. La seva versió va ser la que l'any 2003 Freixenet va utilitzar pel seu anunci publicitari del cava Cordon Negro.
1: Per això ens sonava tant,
0: clar. Sí? Sí.
1: Doncs bé, amb aquesta peça de chill-out electrònic us deixem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un altre capítol d'aquesta sèrie que dedicarem als instruments de teclat.
0: Doncs fins llavors, cuideu-vos tots, amics.
1: Cuideu-vos molt.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: L'Ajuntament ha retirat un bidó aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. Una empresa especialitzada ha netejat el residu i ha retirat el recipient que ha aparegut de característiques similars en altres platges del litoral. Sobre aquest tema en volem parlar avui amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda, qui tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Àlex.
3: Bon dia.
1: Aquesta és la notícia que l'Ajuntament de Cubelles ha publicat des del seu portal web i bé, una mica, voldríem doncs, que ens informés una mica dels antecedents, no? Com, en quin moment es detecta i com s'ha anat procedint.
3: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra. Al final, l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va acordonar, diguem. I, mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, que és empresa B, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable, i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
1: Els fets es detecten... diguem, l'Ajuntament i l'Agència de Residus de Catalunya procedeixen el 4 de setembre a aquesta retirada del bidó industrial, no?, que va aparèixer uns dies abans, no? Mm-hmm. I a partir d'aquí, d'elles, doncs, que s'ha d'analitzar, no?, aquest tipus de bidó que no només ha aparegut a Cubelles, sinó que també han aparegut amb característiques similars en altres platges del litoral.
3: Sí, sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i, pel que hem vist a les notícies, doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que, degut a aquesta incidència triple, doncs, podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol i com ho hem de fer.
1: Uh-huh. I diguem que l'Ajuntament ha hagut, com deia, de requerir de serveis d'una empresa especialitzada, no? Tothom podia retirar i aquest bidó, no?
3: Sí, si hagués tractat d'un bidó que estava totalment buit i que simplement va aparèixer desgastat i oxidat i que es veia que no tenia cap contingut a dins, possiblement hagués sigut una retirada més senzilla. Al veure que sobreixia amb hidrocarburs i que sospitàvem que allò podia estar ple de fase sòlida i líquida, doncs vam decidir fer-ho amb tot el seny possible per evitar una tragèdia ambiental.
1: Uh-huh. En tot cas, no s'ha pogut detectar. A hores d'ara no se sap exactament, no?, què contenia aquest bidó, no? S'ha d'analitzar.
3: Estem esperant els informes de l'empresa.
1: Uh-huh. I a partir d'aquí, un cop hi hagin aquests informes, no sé si l'Ajuntament ha de fer alguna cosa més. És a dir...
3: No, nosaltres ja hem fet la nostra feina. A partir d'aquí, doncs, passa a dins dels protocols de gestió doncs, d'aquest tipus de líquid o de residu, per dir-ho així.
1: Uh-huh. Doncs, regidor, no sé si hi ha alguna qüestió més que no l'haguéssim preguntat sobre aquest tema o hi hagi algun altre tema que vulgui comentar avui en aquest espai de l'entrevista.
3: No, el que demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaben les nostres platges, doncs que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
1: Doncs res més, moltes gràcies.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I parlem ara d'una exposició titulada Cubelles en clau de vi. A l'altra banda del fil telefònic tenim a l'Arantxa Manrique, que és coneguda a Cubelles, artista local, i a més una persona doncs, que està vinculada a diferents espais com el Violeta i també té un espai propi, el seu negoci, doncs, tot just al carrer Major. Amb ella volem parlar en aquesta ocasió d'aquesta exposició, com dèiem, Cubelles en clau de vi. Anem a saludar-la. Arantxa, benvinguda.
2: Hola, Àngels, bon dia. Gràcies per convidar-me.
1: Explica'ns una mica, Arantxa, en què consisteix aquesta mostra que podem ja veure, ja està muntada a la Biblioteca Municipal de Cubelles i que es podrà visitar fins al 30 de setembre. Explica'ns, què mostres?
2: Bé, doncs, la Núria va contactar-me, la directora de la biblioteca, per dir-me que cada setembre farà una exposició relacionada amb el món del vi o de la vinya, i em va dir si volia participar perquè havia vist unes obres que jo ja tenia pintades amb els tanins del vi. El que passa és que aquestes obres que jo tenia n'eren 5 i no eren suficients. Ja les havia tingut exposades de manera col·lectiva amb Crea Cubelles al Centre Social al setembre de l'any passat. I llavors li vaig dir, no et preocupis, que en faré més. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a fer un recull d'imatges tretes de l'arxiu dels Amics del Castell, que està penjat a internet. Vaig estar buscant com eines també que es feien servir per baramar i doncs amb una mica d'aquestes imatges de referència vaig com reinterpretar-les i pintar-les amb els seus tanins.
1: Parla'ns una mica d'aquestes imatges. Allò no les podem explicar totes, no? Però artísticament com s'interpreta una obra i què hi podem veure? Per que ens posis algun exemple, vaja.
2: Aviam. De tota l'exposició, en 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somon negre, d'ull de llebre, de xarelo... Llavors, ja, les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa, després també es van fent com més petites, i hi ha dues imatges de la vinya, una és una vinya en conreu i una altra és un cep, i a partir d'aquí cada vegada es van fent més petites i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubella amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
1: Parteixes de fotografies d'arxiu. Aquest arxiu, d'on surt?
2: Doncs surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes doncs, imatges relacionades doncs, amb aquest món del vi. I llavors, doncs per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinya a la família Morgada, la família Pedrell i la família Granell. Llavors, ahir, just quan una de les assistents a l'exposició la van a veure i em va dir, doncs, els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles. El que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, bueno, doncs vaig triar doncs, aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell... I dels Pedrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la. Llavors, ja et dic, aquestes imatges de persones del poble que hagin tingut relació amb el món de la vinya, perquè també s'ha de dir que Cubelles és de pagès i ha estat dedicada al món del camp i la pagesia, però no ha sigut l'especialitat la vinya, a el que s'hi hagin dedicat. Aquestes imatges són una de la família Morgada i una altra de la les altres tres són de la família Granell. I són imatges que es veuen doncs, dues persones, no? L'avi de la masia Granell, amb el tiet, carregant una bota, descarregant doncs, aquest raïm, no?, que havien collit. Després es veuen, en els de la família Morgades, es veuen doncs, com persones darrere de les vinyes que estan collint. I després una de les de la família Granell té, bueno, té com a característica que des de la vista de la masia hi ha un burro que està carregant un carro amb aquest raïm que han collit i que han de descarregar i llavors es veu el burro, no? I de fons es veu l'església.
1: Uh-huh. Molt bé, aquesta és la reinterpretació artística, no?, que fas tu d'aquestes quatre imatges i quan s'anuncia que utilitzes compostos naturals del vi o polifenols o, bé, provinents de la pell, llavors, parts llenyoses del raïm per crear-les, d'on treus tot aquest material? No sé si t'hi dediques tu també una mica a la pagesia.
2: Aviam. Aquest material el trec d'un celler amb el que jo li compro els vins amb els que faig els tastos en el meu propi negoci. Llavors, és un celler que és de superquilòmetre zero, fan tots els seus vins amb elaboració 100% natural, són vins que no estan macerats amb sucre, per tant, justament el que els dona la graduació amb aquests vins són els propis tanins, no? Un cop s'ha premsat tot i han exprimit fins a l'última gota de líquid que queda dintre del raïm, tot això que sobra es fa una pasta que sura i llavors fa com un tap i fa que maceri i agafi graduació aquest vi. Llavors, amb això no em fan res. Llavors jo els demano que m'ho guardin i a mi m'agrada experimentar. Llavors, doncs, arrel de portar-m'ho i anar veient, no?, com pintaven pues, aquests residus orgànics, doncs vaig arribar a fer les obres.
1: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem algun detall, no?, d'aquesta exposició Cubelles en clau de vi, que a més és una data idònia, no?, aquesta exposició es mostra just doncs, quan coincideix la celebració a Cubelles d'aquesta edició número 39, no?, de la Festa de la Verema, una exposició que es pot veure durant tot aquest mes de setembre a la biblioteca, un lloc també, vaja, crec que maquíssim, no?, amb molta concurrència.
2: Sí, a més és que la biblioteca té una sala d'exposicions que és preciosa, o sigui, ara mateix és la millor sala que hi ha a Cubelles per poder exposar. És una sala que és àmplia, està climatitzada, té el fons de paret negra, que qualsevol cosa que hi posi li ressalta. Llavors, bueno, jo penso que és un lloc ideal. A mi em va agradar molt que la Núria comptés amb mi i la veritat és que l'he muntat amb molt de gust i l'he pintat també gaudint-la, no? Que al final, doncs una mica el fet de dedicar-me a la pintura és per això.
1: Aranja, parla'ns una mica també de tu, jo et conec, no?, però una mica com et descrius, com és l'Aranja Manrique i una mica aquesta faceta artística, no?, perquè vas projectant nous projectes, no?, vas creixent, no?, ara mateix, què fa l'Aranja, no?, i d'on li ve aquest art?
2: Ai, Àngels, aviam...
1: Fa temps, no? O sigui, l'Aranja, quan comences amb aquest món? És a dir, per una mica, conèixer una mica més de tu, no?, a nivell artístic, i el que et porta, no?, a dir, doncs, jo vull seguir per aquí.
2: Doncs la veritat és que jo he pintat sempre, des de molt petita. A mi, de petita, quan els nens els hi preguntes, tu de gran què vols ser? Jo sempre veia pintora, però era una cosa que després no pensava mai que seria una realitat, no? Tampoc és que ho hagi perseguit com un somni, sinó que ha estat una cosa intrínseca dins de la meva vida. Per tant, és que, com que sempre he estat pintant, sempre he tingut la necessitat d'expressar, aquesta és una via que sempre m'ha anat molt bé. I el fet de crear no el visc com un procés que em dona un resultat, sinó el visc com un procés que m'ajuda a expressar i a transformar-me. Llavors, per això justament faig art-teràpia. Jo he estat molts anys treballant a escoles com a educadora infantil, he treballat amb alumnes amb necessitats educatives especials durant també molts anys, i bé, doncs, arrel de, paral·lelament, de mentre que jo feia aquella professió que jo havia estudiat, jo sempre tenia la necessitat de crear, doncs vaig dedicar-me a formar-me amb arteràpia per poder oferir això també als altres, no? Primer, perquè el món de la docència sento que es queda curt a nivell d'acompanyaments emocionals, i després perquè és una necessitat que tinc. O sigui, per mi, pintar, crear, modelar, és com respirar. Llavors, no puc com no fer-ho. I llavors, com que està a dins meu, doncs que menys que rentabilitzar-ho també, no?
1: I tant. I hem de dir, doncs, que t'has obert un camí, no? Aquí a Cubelles, on ets empresària local, i bé, doncs ofereixes tot tipus de tallers. No sé si també vols aprofitar aquest moment aquí a la ràdio per donar a conèixer també el teu negoci.
2: Bé, doncs, ja que tinc l'oportunitat, aprofito. Tinc el taller d'art al carrer Major, està just davant de la Salseta, un local molt petitet, on ja tinc un màxim de 10 persones o 10 infants. Tinc tallers infantils cada tarda, de dilluns a dijous. Els divendres, doncs, tinc un grup d'adults. I, paral·lelament, faig

0: Doncs, Arantxa, et coneixem una mica més, ara ja podem fer-nos una mica més a la idea de, doncs, de la teva faceta, no? I d'aquest aquest interior que portes, no? Aquesta artista, que a mica anem veient, doncs, la teva obra, no? També els teus tallers, i hi ha molta gent que gaudeix també de tot això que mostres i que ensenyes. Tot un aprenentatge, no? Per tothom, no? Per tota la gent que d'una manera o altra participen d'aquesta art-teràpia, com deies tu, i de tot això que mostres a través del teu negoci. Arantxa, Manrique, ho hem de deixar aquí, en tot cas, Festa de la Verema. Què et sembla també una mica aquesta festa i que hi hagi aquest homenatge i aquest record cap a la pagesia?
1: Bueno, doncs la Verema sempre ha estat, no sé, jo la recordo des de petita, des de quan es triaven les pubilles fins a quan participaven per ser pubilles. És una manera de donar-li un espai en la memòria i seguir reivindicant aquest món de la pagesia i de relacionat amb el món del camp, que ha format part de la història del nostre poble i que, doncs, penso que està bé, no?, donar-li un espai amb el temps per rememorar-lo, no? Ja sigui, pues, celebrant, amb festa, amb música, amb... però bueno, que hi hagi una mica de representació i contextualització d'aquells moments que s'han viscut enrere.
0: I tant. Doncs ara sí, Arantxa Manrique, recordem, doncs, novament aquesta exposició titulada Cubelles en clau de vi, que es pot visitar a la Biblioteca Municipal, de la qual n'hem parlat al llarg d'aquesta entrevista. Es pot visitar fins l'últim dia de mes, fins al 30 de setembre, a la biblioteca, a l'horari d'obertura al públic. Moltes gràcies, Arantxa, per aquesta entrevista, que vagi molt bé, i bé, ja seguirem parlant segurament en una altra ocasió d'altres temes, perquè l'Arantxa, doncs, fa moltes coses aquí al municipi. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi i fins la pròxima, Àngel.
0: Gràcies.
2: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de la teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: I bé, en tot cas, doncs clar, escolta les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany o sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem. No és una... és combinar una miqueta tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel, el moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment,

0: I sobretot la percepció de l'espai obert costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves doncs, com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure l'horitzó en el nostre dia a dia.
1: Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
0: Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant, vale? De forma progressiva, el pH està baixant, per això és l'acidificació de l'oceà. Tot això, sobretot, és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això, sobretot, fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta, sobretot. Els primers éssers vius a qui està afectant, i els que més, i de manera greu, són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH, doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això doncs, tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els coralls també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint, sobretot. I bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
1: Si parlem una mica de mites o realitats i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Si parlem doncs del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mite o realitat?
0: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que si, bueno, si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant, està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total. No, no, no, no podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està canviant, i bueno, sí que hem de fer perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no? Que dèiem.
1: I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no? Que ens porta a vegades amb aquests mites, aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat i com vaja, ha anat canviant la cosa? Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, però...
0: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar doncs els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
1: Dona uns consells, no? Una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans dius no hi havia tanta presència humana, però ara que estem més a la sorra, a la platja, no? Coses que poden afavorir.
0: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic, tot això també acabarà afectant directament, no? En el tema del mar, perquè realment tot està connectat, I bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no? No cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa, procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
1: Uh-huh. Per tant, hem de reduir emissions, eh? Tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
0: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori i tot el món se'n veurà millorat.
1: Uh-huh. Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia a l'avi, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no? Però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
0: Bueno, no sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè llavors si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general i, bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim i bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat. Ara vivim de cara, abans es vivia d'esquenes al mar, més o menys, i vivien la gent que pescava, sobretot, hi havia camps a prop del mar i no hi havia cases ni res. Ara vivim sobretot de cara al mar, en els pobles que són litorals, i tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que, com deien, que abans tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua, en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, hi havia abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs no malmetem més d'aquest any i anem a recuperar-ho.
1: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem, doncs, a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia. I recordar, novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs, en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
0: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja... Allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials. I bueno, també rebem moltes consultes, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris i voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar, doncs, accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda, que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats i bueno, doncs, també que sapigueu que tenim aquest recurs.
1: Perfecte, doncs Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura i fins una altra.
0: Encantat.
1: Fins ben aviat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar el passat local del nostre municipi. Avui continuarem el fil amb la Marta Alari, historiadora i arxivista, amb la que vam estar parlant sobre la tèrmica que es va construir a Cubelles i sobre el conflicte que va crear entre els veïns i les veïnes. Avui seguirem aquest fil i en continuarem parlant amb la Marta. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Marta, per posar en context els i les oients, no sé si podries fer un breu resum de què va suposar la tèrmica pels veïns i en què es va basar l'oposició que hi va haver a la seva construcció.
3: Doncs, bé, bueno, l'oposició general era perquè la majoria, o com a mínim la meitat de la població de Cubelles, no volia una indústria d'aquestes característiques a la població, perquè durant tots els anys 60, diguéssim, i a principis dels 70 s'havia construït o s'havia format com a població eminentment turística, diguéssim, i ara pues, col·locar o construir una central tèrmica d'aquestes característiques aturava tot aquest projecte turístic que venia tenint al municipi, tenia Cubelles. I a més s'hi van barrejar altres qüestions, com per exemple que una de les persones que va alentar aquesta formació turística del municipi va ser la que va enganyar precisament a la població, perquè va dir que el primer emplaçament, recordem el programa anterior, on s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles, i llavors va alentar, el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. Llavors, l'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
2: Mm-hmm. En aquest sentit, si no estan errades les meves notes, les primeres eleccions municipals democràtiques van ser l'any 1979, quin paper hi va jugar la tèrmica en aquest sentit?
3: Doncs jo crec que va determinar el resultat de les eleccions. De fet, va coincidir el juny del 79, si no m'equivoco, el 3 de juny del 79 van ser aquestes primeres eleccions democràtiques a nivell municipal, i a Cubelles es van presentar 4 partits. Dos eren, diguéssim, coneguts, formaven part de partits a nivell nacional. Un era Convergència i Unió, en aquell moment crec que era Convergència només, Convergència Democràtica de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya, i després hi havia dos partits d'independents. Un era Independents número 2, que la llista estava encapçalada per l'Isidre Pinyol i representava la llista antitèrmica, diguéssim, perquè ens entenguem. Entre les seves files hi havia moltes persones que havien estat lluitant des de les files de la Comissió Antitèrmica. I la candidatura més antagònica aquesta era Independents número 22, o sigui, que no es confoguin els oients, hi havia la Independents número 2, que era aquesta encapçalada per l'Isidre Pinyol, i la Independents número 22, que estava encapçalada pel Juan Fernández, que recordem, havia estat l'últim alcalde, diguéssim, del període predemocràtic o del període franquista, perquè ens entenguem, que havia substituït a partir del juny de 1973 a l'alcalde Josep Maria Batet. Llavors, eren aquestes quatre candidatures. PSC, Convergència, Independents número 2 / Antitèrmics, Independents número 22 / anomenats popularment com a protèrmics, perquè eren, bueno, estaven representats entre les seves files, diguéssim, hi havia representants de l'últim govern municipal i hi havia gent, doncs, partidària de la construcció de la central tèrmica al municipi. Bé, doncs, el resultat d'aquestes eleccions va ser el PSC, si no recordo malament, no va treure cap regidor. S'havien de treure, o sigui, era... Diguéssim que per Cubelles tocaven com 9 regidors. Llavors, per treure majoria absoluta havies de treure 5 regidors. El partit que guanyes havia de treure 5 regidors. Què va passar? PSC no treu cap regidor, Convergència Democràtica treu un regidor i hi ha un empat entre Independents número 2 i Independents número 22. Independents número 22 crec que treu 504 vots i Independents número 2, 490. O sigui, hi havia una diferència de 14 vots, si no recordo malament. I la llista més votada era Independents número 22, que era la llista del Juan Fernández. Llavors, aquí hi havia una qüestió, i era que si a l'hora de fer els pactes tothom votava, com era lògic, el seu cap de llista, la llista més votada, al final, o sigui, hi hauria un empat entre Independents número 2 i Independents número 22, i la llista més votada era Independents número 22, la del Juan Fernández, per tant, governaria Independents número 22. Però va passar una cosa, un plot twist final molt sorprenent, i és que els de la llista d'Independents número 2, la llista de l'Isidre Pinyol, no van votar l'Isidre Pinyol, sinó que van votar tots, o sigui, els quatre, l'Isidre i els tres regidors que venien darrere seu, van votar a Lluís Pineda, que era el cap de llista de Convergència Democràtica de Catalunya. I d'aquesta manera, el primer ajuntament democràtic de Cubelles va estar format per quatre regidors del grup independent número 2 i l'alcalde, que era un sol regidor de Convergència Democràtica. D'aquesta manera, la branca antitèrmica, perquè ens entenguem, va vèncer a la branca protèrmica d'aquesta manera, o sigui, fent aquesta jugada, aquest plot twist final, que va ser votar al candidat de Convergència. Llavors, jo crec que les eleccions són una mostra claríssima, una espècie de referèndum de l'opinió pública en quant a la tèrmica. D'acord que es decidien altres coses, no només es decidia l'opinió sobre la tèrmica, però era, jo crec que és un indicador molt clar de l'opinió de la gent, perquè els que votaven a Independents número 2 eren antitèrmics i els que votaven a Independents número 22 eren anomenats els protèrmics. Llavors, jo crec que és molt determinant. I a més, aquí també em torno a avançar, però... Independents número 2 és, diguéssim, l'origen d'un partit històric a Cubelles, que era l'Entesa per Cubelles. Per tant, d'alguna manera, en aquestes eleccions, primeres eleccions democràtiques, també es determina el futur, els següents 20 anys polítics de Cubelles es determinen també en aquestes eleccions, d'alguna manera. Per tant, són molt importants. Mhm.
2: A més, o sigui, no obstant, si no m'equivoco, va ser poc després d'aquestes eleccions que la central va entrar en funcionament.
3: Efectivament. He parlat abans de les eleccions, el 3 de juny, i si no m'equivoco, el 27 de juny d'aquest 79 és quan entra en funcionament la central tèrmica de Cubelles, després d'una batalla legal, perquè des del 74 que s'anuncia el segon emplaçament de la tèrmica fins al 79, fins al 27 de juny del 79, que es posa en funcionament, hi ha tota una batalla legal, perquè es demanen permisos a l'Ajuntament de construcció, el canvi de... O sigui, el pla parcial que canvia de rústica a zona energètica perquè es pugui construir tot això, tot el procediment administratiu, quan s'aprova inicialment i definitivament sempre hi ha aquest període de delegacions. Llavors la comissió antitèrmica al·lega, recorreix tots aquests tots aquests actes administratius els recorreix. Acaben als tribunals, bé, fins i tot hi ha algun fallo, alguna decisió dels jutjats que diguéssim que donen la raó a la comissió antitèrmica, el que passa que com és declarada d'utilitat pública al final tot acaba aquí, hi ha un xoc i la central tèrmica tira endavant, les obres, el canvi de l'ús del sol, tot acaba tirant endavant i diguéssim que les poques victòries que tenen la comissió antitèrmica acaben sent victòries pírriques perquè no bueno, diguéssim que acaben en no res. I sí, el 3 de juny són les eleccions i el 27 de juny es posa en funcionament la tèrmica, bueno, es començaven a fer les primeres proves i ja tot el que es faci després serà a fets consumats, perquè malgrat que el partit antitèrmic guanya les eleccions, acaba governant a Cubelles, la tèrmica ja és un fet i poca cosa es pot fer ja en contra de la central.
2: Mhm. I en aquest sentit, quines van ser les primeres conseqüències visibles de que es posés en marxa ja el projecte, ja fos una realitat?
3: Doncs, quan es va construir la central, en paral·lel es van posar també unes, diguéssim, uns sensors de pol·lució per tot el municipi, i aquests eren els sensors que havien d'avisar de possibles sobrepassaments d'aquests límits de pol·lució de la central. Malgrat que Tèrmiques del Besòs, que era l'empresa que va construir, que va explotar la central tèrmica en els anys de funcionament, bueno, després va canviar a Endesa i no recordo bé, però bueno, malgrat que Tèrmiques del Besòs sempre va defensar que aquestes 17, crec que eren estacions d'aquestes de sensors, que mai havien donat l'avís de que s'havien sobrepassat aquests nivells de mínims de, perdó, màxims de pol·lució, la població de Cubelles va denunciar en diverses ocasions a la central perquè s'havien cremat, diguéssim que no en recordo exactament la substància, que ara no recordo, t'ho diria malament, llavors no vull dir-t'ho perquè no ho diria malament, però diguéssim que la substància que sortia de la xemeneia de la tèrmica, quan plovia hi havia com pluja àcida i això malmetia doncs, collites, Cubelles, recordem, va ser agrària fins fa relativament poc, doncs cremava collites, cotxes, les xapes dels cotxes, també sortien com una mena de taques a les xapes dels cotxes de quan hi havia aquesta pluja àcida. A més, també la gent denunciava sorolls, que no podien dormir per les nits perquè quan la central estava en funcionament feia molt de soroll i les cases que estaven construïdes al voltant de la central tèrmica doncs, notaven aquesta vibració i aquest soroll. I malgrat d'això, torno a repetir que Tèrmiques continuava dient que no, que les seves, diguéssim que els seus sensors no havien captat aquest sobrepàs dels màxims, va pagar en diverses ocasions indemnitzacions a particulars per malmetre cotxes i malmetre collites. I roba estesa també, la roba que hi havia estesa, sí, diverses coses.
2: A banda d'això, un altre tema en el que la comissió antitèrmica va treballar, si no ho tinc mal anotat, va ser el projecte del foleoducte que es volia dur a terme en aquests anys.
3: Sí.
2: Què era el que feia que fos tan important aturar aquest foleoducte?
3: Bé, en realitat, aquesta és una d'aquestes victòries pírriques que et deia. Perquè, primer, en el primer emplaçament, s'havia projectat un oleoducte que havia de venir des del port de Vilanova fins a Cubelles, que havia de tenir com uns 5 o 7 quilòmetres, ara no recordo bé, que havien de captar el fuel oil des de allà del port de Vilanova i havia de venir fins a Cubelles. Això es va, diguéssim, com amb aquest primer emplaçament, quan se'n va anar a Norris, diguéssim, doncs això va deixar de ser vigent. I llavors, en el segon emplaçament, el que es va projectar va ser un fueloducte que havia de venir des de Tarragona, des de la Petroquímica de Tarragona. Doncs, això era un altre d'aquests permisos que s'havien de demanar a tots els ajuntaments pels quals passava aquest oleoducte. Doncs tots aquests ajuntaments es van implicar i es van posicionar en contra i els van portar als tribunals, i el Tribunal Superior de Justícia, no recordo exactament quin va ser la... diguéssim, pues això, quin és el jutjat que va determinar que finalment aquest fueloducte no es faria des de Tarragona a Cubelles. El que passa que sí que és una victòria pírrica, primer, perquè no, això no aturava el projecte de la tèrmica, i després perquè el que va passar és que, d'acord, el fueloducte no es va construir, però venien, quan estava la central en funcionament, venien camions i camions i camions carregats de fuel per la carretera cada vegada que la tèrmica es posava en funcionament, pel que a mi no em sembla una solució... Bueno, no hi havia fueloducte, però hi havia un altre tipus de perill. Tu imagina't que hi hagués hagut algun accident amb camions carregats de fueloil. No recordo d'on venien, si venien del port de Barcelona o si venien de Tarragona, no ho sé. Però en qualsevol cas, camions carregats de fueloil per la carretera, a mi no em sembla una solució, diguéssim, una alternativa a aquest fueloducte. Llavors, suposo que la gent es va posicionar en contra del fueloducte perquè estava en contra de la tèrmica, i qualsevol cosa que vingués de la tèrmica, doncs, s'havia d'al·legar, s'havia de recórrer, però al final doncs no deixa de ser aquesta victòria pírrica que et deia. Mm-hmm.
2: I en aquest sentit, al final, finalment es va aprovar l'any 81, si no tinc mal anotat, el pla parcial de la zona energètica. Aquesta aprovació va suposar, doncs, un punt final, diguéssim, als opositors a aquesta comissió antitèrmica, o es va gestionar d'una altra manera?
3: L'aprovació d'aquest pla parcial, en realitat, va ser perquè... com va coincidir amb l'arribada de la democràcia, diguéssim que tots aquests aquestes qüestions administratives que venien del franquisme s'havien d'actualitzar. Llavors, encara que durant a finals dels anys 70, quan ja la tèrmica era, diguéssim, s'havia aprovat aquest segon emplaçament de la tèrmica, l'Ajuntament de Cubelles ja va haver de reformular aquest pla parcial pel centre energètic. El que passa que, doncs això, amb l'arribada de la democràcia es van haver d'actualitzar, diguéssim, aquests plans generals i aquests plans parcials. Llavors li va tocar a l'Ajuntament de Cubelles, que era declarat antitèrmic, li va tocar aprovar el pla d'ordenació general i el pla parcial també centre energètic. Llavors, si no recordo malament, es va fer també un acte a l'Aliança per presentar aquest pla parcial, i el que es va determinar que, com la tèrmica ja era un fet, es va declarar des de l'Ajuntament que l'única solució possible era deixar que la tèrmica morís per ella mateixa. Llavors, la comissió antitèrmica, alguns membres de la comissió antitèrmica, perquè alguns d'altres ja estaven a les files de l'Ajuntament, doncs els que quedaven fora, diguéssim, ho van viure com una decepció, perquè suposo que pensaven que oposar-se a la tèrmica fins al final, en realitat, encara que fos un acte simbòlic, era el que havien de fer i no passar a parlar-ho. Però clar, suposo que no és... Ma mare diu una cosa sempre en castellà, que em fa molta gràcia, que diu: no és lo mismo llamar que salir a abrir. Pues no és igual estar dins o fora de l'Ajuntament. I suposo que des de dins de l'Ajuntament, per qüestions legals, haver d'aprovar, això no va ser plat de bon gust per cap membre del consistori en aquell moment, però s'havia de fer, i llavors es va aprovar el pla parcial centre energètic, perquè era una qüestió legal que s'havia de fer. Sí, sí. Mm-hmm.
2: I quan des de l'Ajuntament es deia que la central havia de morir per si mateixa, a què es referien?
3: Doncs suposo que el que venien a dir és que ja s'havien gastat tots els cartutxos, tot el que es podia al·legar i tot el que es podia recórrer ja s'havia fet. La central, recordem, s'havia declarat des de l'Estat d'utilitat pública, i quan es declara una cosa d'utilitat pública no hi ha res a fer, perquè l'Estat diu això es farà sí o sí, peti qui peti, i llavors poca cosa es podia fer. I bueno, per tant, suposo que el dir que l'única cosa que es podia fer era deixar que morís per ella mateixa era precisament això, que no es podia fer res més. Més enllà d'alguna, no sé, algun acte simbòlic en contra de la central, des de l'Ajuntament no es podia aturar ja. Mm-hmm.
2: I en aquest sentit, com va anar evolucionant el moviment antitèrmic? A partir d'aquí es va desinflar, van canviar d'estratègia, es van institucionalitzar?
3: Bé, a veure, sí que la comissió antitèrmica, ja ho he explicat en altres preguntes que m'has fet, però la comissió antitèrmica, diguéssim que molts membres van acabar a l'Ajuntament en les files d'Independents número 2, que acabaria sent l'Entesa per Cubelles, però un cop es van produir les primeres eleccions municipals, la tèrmica era un fet consumat, no es podia fer res més, evidentment la comissió es va anar desinflant i va deixar de tenir sentit, perquè és que ja no es podia fer res en contra de la central tèrmica. Llavors, als anys 80 ja van ser d'altres... bueno, la gent es va posar en altres qüestions, en altres coses, diguéssim que s'havien de construir els fonaments de la democràcia, per dir-ho d'alguna manera, i suposo que la comissió va deixar de tenir sentit perquè ja no hi havia res a fer. I amb els anys, doncs, la tèrmica tampoc va acabar de funcionar plenament com es tenia projectat, i llavors va haver-hi com una mena de revifament, perquè a principis del 2000, no m'estic avançant també segurament, no, a principis de 2000, bueno, es va rebre la notícia que potser la central tèrmica de Cubelles seria substituïda per una central de cicle combinat. Llavors es va formar una plataforma que es deia Stop Endesa, que estava formada no només per gent de Cubelles, sinó gent de municipis del voltant, com ara Cunit, i no sé si Calafell i Vilanova també, i tenien com a objectiu aturar aquest nou projecte de la central de cicle combinat. Però ja no era la comissió antitèrmica, potser van coincidir alguns que van lluitar les files de la comissió antitèrmica, van continuar amb Stop Endesa, però no eren el mateix col·lectiu, eren gent diferent i amb objectius similars, però plataformes completament diferents, això sí. Mm-hmm.
2: I bé, abans ho comentaves breument, i ho vam parlar també la setmana anterior. Els partidaris de la central tèrmica, aquests que sí que eren pro-tèrmics, van veure complertes les seves expectatives en quan es parlava de creixement econòmic i llocs de treball?
3: Jo crec que no. Per una qüestió molt clara, i és que sí que quan es va... I això ja ho deien en aquell primer informe que es va demanar en el primer emplaçament, que es va demanar un informe als tècnics de l'Ajuntament de Cubelles, ells ja ho deien en aquells informes, que durant el procés de construcció de la central sí que es necessitava molta mà d'obra no especialitzada, és a dir, de paletes, perquè ens entenguem. I hi ha molta gent de Cubelles que va participar en la construcció de la central, però un cop la central va estar acabada, la mà d'obra que es necessitava era bastant especialitzada. Llavors sí que algunes persones de Cubelles van acabar treballant a la central, però en llocs... Bueno, no, diguéssim, no va crear molts llocs de feina pels cubellencs. Els llocs especialitzats ja estaven, diguéssim, adjudicats a gent especialitzada, i la gent de Cubelles que va poder treballar a la tèrmica va treballar en... Bueno, no et sé dir un número concret, però no va ser aquell allò que es projectava des de les files protèrmiques, que portaria molts llocs de treball a Cubelles. No, bueno, durant el temps de construcció parlem-ne, però després dels anys de funcionament no va ser tant així. Mm. No, en cap cas.
2: Perquè la central va arribar a funcionar mai en ple rendiment?
3: No, el que... Això ja són qüestions ja que se m'escapen a mi, perquè no sóc especialista en la matèria, però pel que a mi m'ha arribat sempre, la central tèrmica de Cubelles mai va funcionar a ple rendiment. Va funcionar sobretot en moments de molta demanda d'energia, en qüestions com en moments molt puntuals, però no va funcionar a ple rendiment com es projectava, diguéssim, a l'inici.
2: I més enllà de, bueno, l'impacte físic i ambiental que hem tocat i vam tocar també la setmana anterior, quin ha sigut l'impacte a llarg termini que ha tingut en la cultura política de Cubelles aquest fenomen?
3: Doncs jo crec que sí que els antitèrmics tenien raó en una qüestió. Bueno, tenien raó segurament en moltes, perquè no crec que la central tèrmica hagi beneficiat més enllà de la quantitat de diners que ha pagat a l'Ajuntament de Cubelles, que això sí que sé que ha estat bastant. O sigui, en diguéssim, beneficis indirectes a la població de Cubelles ha tingut, econòmicament parlant, eh? Però els antitèrmics deien una cosa i trobo que s'ha vist després molt, molt encertada, i és que el fet de que hi hagués una central tèrmica a Cubelles ha fet que Cubelles no sigui ni turística, ni agrària, ni industrial, sinó que al final no tenim cap model econòmic que pugui definir l'economia local, perquè ens entenguem. I jo crec que això, la culpa, o bona part de la culpa, la té el fet de que hi hagués una central tèrmica a Cubelles, que no s'ha pogut definir econòmicament de cap manera. No ho sé. Potser hi hauria algú que diria el contrari, eh? No ho sé. Però jo crec que és una de les qüestions que els antitèrmics tenien raó en aquest sentit, que ha frenat qualsevol altra iniciativa que turística o agrària o de qualsevol altra cosa, perquè, bueno, no s'ha pogut desenvolupar de cap altra manera.
2: I en aquest sentit, creus que la memòria d'aquesta lluita, d'aquesta comissió que es va fer per oposar-se a la tèrmica, s'ha conservat adequadament a Cubelles? O creus que podem fer alguna cosa més per donar-lo a conèixer i per doncs, divulgar que la gent, que les noves generacions, o no tan noves, coneguin aquests successos?
3: Doncs, bueno, crec que... Bueno, és que caldria. Jo crec que la memòria històrica de qualsevol període històric és una cosa que caldria anar recordant a les noves generacions i, en general, bastant a la societat, perquè tenim moltes coses a aprendre de coses que han passat i que repetim constantment per desconeixement i per la poca memòria que tenim. I pel que fa a la història local, pel que fa a la història de Cubelles, jo crec que precisament la història d'aquest conflicte local és un bon exemple de com, d'alguna manera, tinguessin raó o no tinguessin raó, la població de Cubelles es va unir per un fet que consideraven injust i van lluitar de totes les maneres possibles, es van organitzar per poder aturar una cosa que els hi venia imposada i s'ho van creure de debò. I van, doncs això, aquesta organització i aquesta voluntat del poble de manera completament voluntària i aquesta lluita aferrissada, perquè hi ha gent que va posar béns personals en la lluita. Doncs això, el que comentàvem la setmana passada, no? De tot el que hem d'aprendre o de què ens quedaríem d'aquesta història, doncs precisament d'aquesta lluita col·lectiva, sí. I tenim moltes lliçons a aprendre d'aquesta gent i d'aquest període, sí, totalment.
2: Mm-hmm. I ja per anar acabant, creus que es poden establir certs paral·lelismes entre doncs aquesta lluita de la comissió antitèrmica i altres que es duen a terme avui en dia també al municipi contra certs projectes o iniciatives que per alguns sectors es poden entendre com imposades? O diries que són contextos diferents i que no...
3: Bueno, són contextos diferents, però també, sobretot, són contextos diferents a Cubelles, perquè Cubelles en aquell moment era molt més petit que ara, i trobo que, malgrat que hi havia hagut molta onada migratòria de fora de Catalunya i fora, de, bueno, fora del municipi, hi havia molta gent nouvinguda, la gent estava molt més integrada i molt més, no sé com dir-ho, ara trobo que estem molt més desorganitzats i molt més individualitzats, i llavors el context és diferent precisament per això, perquè no anem a una i no ens coneixem entre nosaltres, no hi ha aquest tipus d'organització, no hi ha aquesta organització col·lectiva, ni aquest anar a una, no sé, per un objectiu comú. Crec que el context canvia precisament per això.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marta. Ha sigut molt interessant. Esperem poder comptar amb tu en altres ocasions per parlar d'altres temes. I esperem que tu hagis estat còmode amb nosaltres. Per part nostra ja estaria. Ens veiem en el programa següent. I us deixem amb la cançó Que tinguem sort, de Lluís Llach.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia. Tot i així, poden aparèixer alguns núvols baixos, no massa destacables, a partir de mitja tarda i que es mantindrien fins al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, ha estat fresqueta, s'ha dormit bé, amb una mínima que ha estat entre els 16 i els 17 graus, mentre que la màxima avui doncs, tindrà valors d'ajustets d'estiu, per tant, molt suaus, agradables, càlids, però que no passarà dels 25 o acostant-se als 26 de màxima, com a molt, amb una humitat moderada, podríem dir, i amb poca o sense xafogor. Vents en conjunt febles en forma de brises terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia fent que la mar estigui majoritàriament amb una miqueta de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Podem veure algun núvol puntual, però seria molt escàs si és que l'arribem a veure. Per tant, pràcticament cel clar tot el dia i amb unes temperatures agradables, tot i que la tendència és que pugin una mica. Així, doncs, aquesta propera nit ens mourem entre els 17 i 18 de mínima, mentre que demà la màxima podrà acostar-se als 27 amb una humitat alta de nit, moderada de dia, vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i amb marinades canviants entre xaloc, migjorn o garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol poc destacable a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal a Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
3: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de la Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de la Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
0: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'Escola Bressol.
3: El del cost total del contracte, s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
0: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
3: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles, que hagin demanat plaça a la llar d'infants, la tinguin.
0: Tot i aquestes dades, Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
3: De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
0: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
4: Cubelles tanca la temporada de platges amb un balanç positiu del servei de socorrisme. Les platges de Cubelles tanquen aquest diumenge 13 de setembre la temporada de socorrisme amb un nou balanç positiu per 8è any consecutiu. No s'ha enregistrat cap ofegament. L'Ajuntament ha volgut reconèixer la tasca dels socorristes amb un acte d'agraïment i d'entrega d'un diploma a cada... L'alcaldessa de Cubelles ha destacat la satisfacció del consistori per haver pogut tancar la temporada novament sense cap ofegament, especialment en un estiu on les temperatures han estat molt elevades i s'han registrat nombrosos episodis d'ofegaments en d'altres platges de Catalunya. Fonoll també ha posat en valor el comportament dels usuaris que respecten la senyalització i les banderes de l'estat de la mar, així com la feina preventiva.
5: Avui hem fet un reconeixement especial als socorristes, ja que el dia 15 acaben el seu servei. Estem molt orgullosos d'un any més, per 8è any consecutiu, Cubelles té 0 incidents, ofegaments a Cubelles, a la platja, i bé, doncs, penso que això toca, doncs, un reconeixement, els hem fet un diploma en cada un, és molt important, ja que, bueno, aquest any ha sigut un dels anys que feia molts anys que no hi havia tants ofegaments com hi ha hagut aquest any a tot Catalunya. I per això a Cubelles, bueno, pensàvem a veure si també hi haurà algun incident, però afortunadament tornem a tancar la temporada a 0 i esperem que així continuem. I, bueno, molt, molt agraïda també a les persones, que els usuaris de la platja, pues, que obeeixen a les banderes, tant la groga com la vermella, que això també hi fa molt, i, bueno, i sobretot els socorristes i a l'empresa, pel servei que han fet, que es pot dir que és excel·lent.
4: El cap de socorrisme, Marc Rovira, de l'empresa Sealand Offshore Service, ha explicat que la temporada ha estat marcada per la calor, però també per una intensa tasca de prevenció. El servei ha centrat bona part de la feina en recórrer les zones de bany, parlar amb els banyistes i informar-los de l'estat de la mar i del significat de les banderes. Entre les actuacions més habituals hi ha hagut alguns casos de cops de calor resolts ràpidament i poques intervencions que hagin requerit una entrada a l'aigua. Rovira considera que la tasca preventiva i el fet que els banyistes coneguin i respectin les indicacions del servei han estat claus.
6: Bueno, ha sigut una temporada com cada any, hem treballat com sempre, caminant i mirant tot el que és les zones, parlant amb el banyista, informant-lo de les banderes, i bueno, ha sigut un any com tots, sense cap ofegat, molt poques incidències i molta calor, això sí. Hem tingut algun cop de calor d'alguna persona, però bueno, ha sigut una cosa ràpida. La gent fa bastanta casa en aquesta platja perquè ja ens coneixem tots, és una platja amb molt familiars, i bueno, la plantilla notable, bastant bé tots, i esperant la temporada que ve.
4: El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, també ha destacat que aquesta temporada el servei de socorrisme ha treballat sota una pressió especialment elevada per les temperatures i per la major afluència de banyistes. Segons Noeda, aquest context ha posat a prova el sistema de vigilància que ha tornat a respondre amb bons resultats. Durant la temporada només s'ha produït una incidència destacable relacionada amb una usuària que va patir un tall amb l'hèlix d'una taula de surf elèctrica. L'actuació dels socorristes va permetre atendre la situació sense conseqüències greus. Aquest 2026 també ha estat el primer any del nou contracte del servei de socorrisme. L'Ajuntament ha optat per un contracte d'un any, prorrogable fins a 5, amb l'objectiu de poder valorar el funcionament dels serveis abans de consolidar-ne la continuïtat. Davant el resultat d'aquesta temporada, el regidor de Medi Ambient ja ha confirmat que l'empresa continuarà prestant els serveis a Cubelles la propera temporada.
7: Bé, doncs acabem la temporada de socorrisme del 2026. De nou, un any més, des de Cubelles, doncs celebrem que no hi ha hagut cap incidència, no hem tingut cap ofegament. Sabem que en altres municipis, malauradament, sí que hi ha hagut alguna incidència. Aquí, doncs, toquem fusta i repetim un any més amb aquesta alegria que ens dona poder donar aquesta notícia. Agrair al servei de socorrisme que hem tingut. Aquest any es va acabar la licitació i aquest any ha entrat una empresa nova, però a l'equip que hem tingut, doncs, felicitar-lo des d'aquí, des del consistori, per la bona feina que han fet. Aquest contracte, per prudència, des de l'Ajuntament, el que fem és un contracte d'un any prorrogable fins a 5. Llavors, aquest any per què serveix? Serveix perquè nosaltres volem valorar que el servei que ens donen és bo i està a l'alçada dels plecs que nosaltres hem redactat. Llavors, donada dels resultats i la bona feina que han fet, doncs ja confirmo que aquesta empresa seguirà amb nosaltres.
4: El consistori també ha volgut recordar la importància de mantenir les precaucions fora de l'horari de vigilància. Els responsables del servei alerten especialment del risc per a les persones grans que entren a l'aigua a primera hora del matí o a última hora de la tarda, quan ja no hi ha socorristes a la platja. Amb els serveis encara actius fins diumenge, Cubelles posa punt i final a una temporada de bany sense cap ofegament i ja en porta 8 de consecutives mantenint aquest registre.
0: La plataforma SOS Socorristes i el sindicat UGT criden a una mobilització i reclamen una llei per al sector del socorrisme. Reivindiquen uns estàndards mínims de seguretat i ampliar la temporada des de Setmana Santa fins a octubre. Durant una roda de premsa que s'ha fet a Girona i que hem tingut accés mitjançant l'Agència Catalana de Notícies, els socorristes han remarcat que les reivindicacions arriben després de que hi hagi hagut 26 morts registrades al litoral català aquesta temporada, una temporada que qualifiquen des del sector de tràgica. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa a octubre i s'unifiquin criteris per no dependre tant de cada ajuntament. Clara Roca, portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
8: És el moment de dir ben alt que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional. El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre, que cobreixi tota la temporada real de bany. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
0: Per aquests i altres motius, la plataforma i el sindicat UGT han convocat una manifestació del sector el dimecres que ve a les 10 del matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubella recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's. A partir d'aquest dilluns 14, algun dels cursos o el curs que es farà a Cubelles de català. L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i en un segon text demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
9: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
10: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat. Algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra. Al final, l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va acordonar, diguem. I, mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable, i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
9: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noeda. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara a Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
10: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i, pel que hem vist a les notícies, doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
9: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
10: Demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaba les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
9: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda, es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat. Les precipitacions de pluja registrades dimecres 9 de setembre a Cubelles van obligar a tallar els principals passos soterranis habituals del municipi. Segons va informar l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts més afectats hi havia els passos de l'Avinguda de la Riera, el carrer d'Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim en el tram de connexió entre Cubelles i Cunit. La pluja també va provocar incidències puntuals en alguns carrers del municipi. Al carrer Millera, per exemple, s'hi va acumular aigua temporalment a causa d'una intensitat de precipitació superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegueram. Un cop va disminuir la pluja, l'aigua va anar desapareixent progressivament. També es van detectar problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats durant la mateixa setmana, es van anar colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, fet que va dificultar l'evacuació de l'aigua. L'empresa encarregada del servei d'aigua i sanejament, Veolia, coneguda com a CAR, va revisar els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per facilitar el drenatge i recuperar al més aviat la normalitat. Des de l'Ajuntament de Cubelles es va recomanar extremar la precaució en els desplaçaments i evitar també els passos soterranis afectats mentre es mantenien els talls.
0: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la festa major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El Castellafocs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
11: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ars en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
0: La pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda Lax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús. Tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors de Fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals.
12: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicte en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabar de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte, 12 de setembre, a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu i Manol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et llormau. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.